0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: L'emissora que sona al cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran.
2: Me gusta mi reggae.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. El Masnou, Les Franqueses, Caldes, Parer, Mollet, Montornès, Gavà, Viladecans, Castelldefels. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM.

necessites el teu espai per desfogar-te, per donar la teva opinió, per parlar de sexe o per fer el que et surti de la p***a. Per això t'esperem de dilluns a divendres de 8 del vespre a 11 de la nit al Flash Urban. I si no pots esperar més, envia'ns ja un WhatsApp amb la teva història al 699-69-69-69. Ja ho saps, de 8 del vespre a 11 de la nit, Flash Urban, a Flash FM. Flash FM. Són les 4.

llorar.

0: Eo, què tal? Bon dia, són les 6 del matí.
1: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Vinga.
1: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Avui comença la nova temporada del Flash Matí. És dilluns. Bon dia, som-hi. Ella ja...

0: Aquesta és una cançó que ha fet història perquè va estar 4 o 5 setmanes consecutives com a número 1. Ja vam perdre el compte, eh? Llavors va caure una casella i ara ha tornat a ser el número 1 i ja en porta unes altres 2 setmanes consecutives. Poca broma, eh? És el Quevedo amb Elvis Crespo, el número 1 de Flash FM, la graciosa, per engegar aquest nou Flash Matí primer d'aquesta nova temporada. Bon dia!
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Vinga, benvingut i benvinguda. Ara mateix les 6 i 5 minuts d'aquest dilluns, aquest 31 d'agost del 26. Aquells i aquelles que avui heu tornat a la rutina, que ara esteu escoltant la ràdio des de la carretera, per exemple, doncs mira, que sapigueu que avui comença de nou el Flash Matí. Bravo, bravo! Vinga, va, aquí l'Ortega, eh? Des d'ara fins les 11 del matí, horari habitual, continguts habituals, eh? Sobretot, com sempre, molta música, molt de ritme pels que matineu, pels que torneu cap a casa i pels que esteu ara mateix fets uns autèntics zombis, eh? Anem a espavilar una miqueta aquí al país, al personal. Bueno, avui aquí ja torna tothom, eh? Tindrem la Paula Montes amb l'informatiu, el Jan Ponsa repassant el temps de tant en tant, també la Gemma Manzanero, que s'incorporarà, com sempre, com és habitual, a partir de les 7 del matí. I ja està, això ja està, eh? Ja comença doncs, aquesta nova temporada, 31 d'agost, però això ja és, com dir-t'ho, ens hem d'intentar mentalitzar, perquè realment l'estiu com a tal no s'ha acabat. Però clar, un ja torna a la feina, no?, després de les vacances, i sembla que ja s'hagi acabat tot lo bo. Doncs no té per què. Però bueno, matinarem junts i ho farem fàcil. I ho farem també amb sortejos, amb regals. D'aquí una estona us explico com participar al concurs que posarem en marxa d'aquí a pocs minuts. I és que us estarem sortejant aquesta setmana packs de material escolar valorat en 100 euros gràcies a Buró Valer, vale? Buró Valer. Això de seguida ho posem en marxa. De moment, donem el tret de sortida a aquest nou Flash Matí.
1: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: I tenim preparat aquí el so de Cano, de seguida també Figaflauas. Qui més? Farruko! I molts altres artistes que aniran sonant al llarg d'aquest matí del dilluns. Ara amb el Mike Towers des de Puerto Rico. Això es diu Una Namás. Molt bon dia, vinga. Yeah.

0: 6 a 11, sona el Flash Matí.
1: Moltíssim.
2: Que fort.
0: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una. Ah. Yeah.

0: explicat, eh? Diu, hola, un gusto, un placer. Arcángel, en aquest cas acompanyat del Benito, del Bad Bunny, amb aquesta cançó anomenada La Jumpa, Bad Bunny Baby. Un tema del 2023 que avui fem servir de nou per posar ritme aquest matí de dilluns, 31 d'agost, ara mateix les 6 i 12 minuts. Escolteu Flash FM, la del ritme. Bon dia.
1: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit, aquest és el teu programa. Flash Matí.
0: I amb el Farruko ara, acompanyat de Gracie, també l'Steve Aoki fent de les seves... amb aquesta Ja pa què, des del Flash Matí d'avui. Bon dia, som-hi. Ja pa què.

Figaflauas a Flash FM. Això es diu La Marina està morena. Lo rompe, ho trenca. Una mica de música feta a casa nostra en aquest flash matí d'avui, d'aquest dilluns. El primer de la temporada, de la nova temporada. Avui l'estem posant en marxa. Gràcies per triar Flash FM. Si avui algú de vosaltres també està tornant a la seva rutina, després d'uns dies de descans.

0: compartiments, una carpeta bloc, ampolla d'aigua, pack de marcadors Stabilo, pack de bolígrafs Bic. Nada mal, no? Nada mal. Aquest paquet podria ser vostre si participeu a través del WhatsApp del programa, d'acord? I ens expliqueu què heu fet aquest estiu, on heu anat de vacances, on us heu pogut escapar alguns dies. O no, o si no heu pogut fer-ho i us ha tocat treballar al llarg de l'estiu, doncs també ens ho podeu explicar. WhatsApp operatiu, el del Flash Matí, el de sempre.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 0513.
0: Quin pla heu tingut així xulo aquest estiu, eh? Si és que heu marxat de vacances, si heu pogut fer una escapadeta, ens ho podeu explicar a través del WhatsApp. Sortegem un paquet de material escolar de Buró Valer, valorat en 100 euros. Nosaltres, mentre participeu, seguim repartint una miqueta de ritme, perquè és el que millor ens va a aquesta hora del matí, no?
1: Flash Matí. Cafè a la mà, si aganyes els ulls, i ritme al cos.
0: I amb el Cano i Justin Quiles són ara mateix els protagonistes d'aquest dilluns. Olvidar-nos de tot. Bon dia, vinga.

Aquest és el Party Rock Anthem dels Elenfao. L'any 2011 ho rebentava fort i avui també ens ajuda aquesta cançó a aixecar el país ben amunt, eh? Com sempre, el Flash Matí avui arrencant aquesta nova temporada. De seguida, dos quarts l'info. Abans, això continua. Molt bon dia. Quiero...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Aquest diumenge hi ha hagut a Ceuta una nova manifestació de protesta de residents de la ciutat autònoma que reclamen solucions després d'un mes amb milers de persones migrants malvivint als carrers. Unes 300 persones amb banderes d'Espanya i de Ceuta han sortit de la plaça d'Àfrica i han anat fins a la delegació del govern espanyol. Es calcula que encara hi ha almenys 5.000 persones migrants a la ciutat, de les més de 70.000 que van entrar de manera irregular des del Marroc. D'altra banda, el 8 de setembre comença el curs escolar per tot l'alumnat de Catalunya. Més d'un milió d'alumnes que només podran tornar a normalitat si es desconvoca la jornada de vaga a l'ensenyament públic anunciada per al primer dia de curs. Mentrestant, el Departament d'Educació ha assegurat que s'han reforçat les plantilles de mestres i professors, que hi haurà més professionals a l'escola inclusiva i que s'obriran més aules d'acollida per a la integració de l'alumnat nouvingut. I els castellers de Vilafranca han fet història descarregant per primera vegada el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Ho han aconseguit aquest diumenge 30 d'agost per Sant Fèlix, patró de Vilafranca del Penedès, i una de les diades més importants de la temporada castellera. La jornada ha estat especialment emocionant, amb castells de 10 pisos i diverses estrenes de les colles. Els esports. El Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús en les pròximes hores. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per dues temporades i una d'opcional. També avui el Barça s'enfronta al Rayo Vallecano a 9:45 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
0: Flash Matí a Flash FM.

0: Aquest va ser el debut del Bene de Flash FM, el Washington Chemin. Estem intentant millorar la pronunciació, però no hi ha manera, no hi ha manera. Bueno, escolteu, Flash FM, ja sabeu, aquest és el nou Flash Matí. Avui hem engegat aquesta nova temporada, aquest dilluns 31 d'agost, lliure de les persones habituals, que avui també torna en horari habitual, és el Jan Ponsa. Bon dia, Jan.
1: Hola, bon dia, Héctor.
0: Què tal? Com ha anat el cap de setmana? Veu que...
1: Pues també, tranquil·let.
0: Sí, s'ha fet algun plat xulo, no?
1: Bueno, no, res, he anat al meu poble, després a Francolí, a passar el cap de setmana per allà.
0: Sí, no?
1: Família, amics... Tot en ordre.
0: Què s'expliquen allà? Allà heu fet festa major i aquestes coses o què?
1: Bueno, va ser la festa major de l'Espluga ja farà un mes, gairebé. Ara comença la festa major del poble del costat, la capital, Montblanc. Per tant, sí, sí, anem servits de festa i sarau en general. Sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Visca la festa major, tio. Nosaltres també portem un cap de setmana interessant de festes majors i a mi m'agrada que encara s'allarguin algunes al setembre, eh?
1: Sí, home, sí, dona aquesta sensació per estirar encara més l'estiu, eh?
0: Sí, tio. Bueno, a veure, com es presenta aquest dilluns?
1: Doncs mira, força tranquil. Començarem el dia amb bastant sol a bona part de Catalunya, alguns núvols que poden acompanyar punts del litoral de Barcelona i a partir de la tarda tindrem més núvols, sobretot a la província de Girona, i podríem tenir algun ruixat, sobretot a punts del Ripollès, nord d'Osona, també el Berguedà. Poca cosa en principi, en un dia on les temperatures doncs baixen un pèl, tot i que l'espera que els propers dies tornin a pujar amb ganes.
0: Molt bé, doncs ja parlarem d'aquesta pujada de les temperatures. Aprofitem que encara doncs està prou bé, entre cometes.
1: Sí,
0: cometes,
1: sí.
0: A veure, alguns termòmetres ara mateix que marquen, Jan?
1: El Baix Camp a Miami Platja, 22 graus, el Pont de Suert a l'Alt de Ribagorça, 10 graus, a les Borges Blanques, 14 graus, i a Vilanova de Meià, a la Noguera, 19 graus.
0: Molt bé, tio, fins aquí una estona.
1: Vinga, fins ara.
2: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
0: Que, evidentment, això no era.
2: O no.
0: O no. Passen 5 minuts ara mateix de 6:45 d'aquest 31 d'agost. Arriba Elena Rose, una artista que ha col·laborat amb el Turizo. I tenen amor per repartir cada dia de la setmana, eh? Vamos a...

0: inocente de Mora i de Fercho. La frase de me comí otro culo pero pensando en tu cara, eh? Una frase de traca, eh? De traca. La inocente a Flash FM. Què tal, com esteu? Molt bon dia. Som al Flash Matí. Epa! Avui engegant aquesta nova temporada.
1: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.
0: Aquesta és la nostra idea, la nostra missió, fer-vos companyia, ajudar-vos a aixecar el país, a començar aquesta nova setmana de la millor manera possible, que és amb els temazos d'aquest programa del Flash Matí, com cada dia de 6 a 11. Ara amb Bizarrap, amb el Daddy Yankee.

0: tot i l'himne de les festes majors, bueno, un dels himnes de les festes majors, en aquest cas, amb els tiets, la remescla també, que va acabar doncs, funcionant encara millor que l'original, que és la que punxem aquí a Flash FM cada dia. El Coti per Coti, va, per aixecar el país en aquest dilluns 31 d'agost. Shake Buddy. Som al Flash Matí, ja sabeu, de 6 a 11, horari habitual ja a partir d'avui, Avui torna, diguéssim, el que seria tothom aquí a Flash FM. Avui tornen tots els programes també, Després entrarem una miqueta més en detall. Deixeu-me recordar-vos la pregunta que us hem llançat avui a través del WhatsApp. Avui tenim actiu un concurs perquè pugueu guanyar un pack de material escolar valorat en 100 euros de Buró Valer. Perquè, clar, ara ja aviat tornen les escoles, aviat. A veure com queda el tema també dels professors i tal. Però, bueno, escolta, segurament els vostres peques al final acabaran tornant al col·le, no? Per tant, què millor que fer-ho amb un pack valorat en 100 euros de Buró Valer? La pregunta és, què heu fet aquest estiu? Alguna cosa que vulgueu compartir amb nosaltres del vostre estiu, si heu fet alguna escapadeta o no, si us ha tocat treballar, qualsevol cosa, ens la podeu comentar. 628-06-05-13, hola.
1: Bon dia, flasheros, ja estem de tornada. Doncs mira, aquesta veu no és més que la justificació de tots els festivals i totes les festes majors que he anat aquest estiu.
0: Molt bé.
1: O sigui que molt ben gaudit, i a veure si així aconsegueixo aquest superpack i m'estalvio uns calarons que ja he gastat prou aquest estiu. Una abraçada a tots. Bon dia.
0: Bon dia, gràcies pel missatge. No, ja. Aquest estiu s'ha gastat, S'ha gastat de valer, Ai, les festes majors. Com ens agrada aquí una bona festa major. 628-06-05-13. És el WhatsApp del Flash Matí. Què heu fet aquest estiu? Diuen, bon dia, flasheros. Diu, un dia d'aquest estiu hem anat a conèixer els estudis de Flash FM, que el meu fill és un fanàtic de Flash. Aquí està el Ian. Ens ha enviat una foto foto de l'Ian. Diu que va ser el guanyador de l'última samarreta de la temporada. Hosti, l'Ian, el teu peque, va endur-se l'última samarreta del Café con Ron. Que bèstia, De fet, ens ha enviat una foto. Que crac, l'Ian, Que crac. Bon flashero, peque flashero, així m'agrada. Digueu la vostra, participeu a través del WhatsApp del Flash Matí.
2: Envia'ns una nota de veu al 628-06-05-13.
0: Un pack de 100 euros de Buró Valer per la tornada a l'escola. Sona Ana Mena, Lola Índigo, a Flash FM, Patito A. Niño.

0: Cada dia de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
1: I ara amb el Gotú, de la Shakira i el BL, per arribar a les 7, moment en què repassarem l'informatiu. Bon dia!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El Ministeri d'Interior manté que encara hi ha dos espanyols desapareguts per la catàstrofe del Nepal, on la xifra de morts ja ha augmentat als 804, mentre el Nepal i la Xina continuen amb les tasques de rescat per intentar localitzar persones atrapades per les devastadores inundacions. El balanç provisional de víctimes continua augmentant, però s'allunya el risc d'una nova riuada. D'altra banda, Nicolás Maduro ha reaparegut públicament a través d'unes fotografies difoses des de la presó. Les suposades imatges de l'expresident veneçolà han estat publicades aquest diumenge a les seves xarxes socials pocs dies després que els governs de Venezuela i els Estats Units anunciessin un acord que atorga a Washington el control del més del 20% de les reserves de petroli del país caribeny. I una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest diumenge a la platja de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. En el moment dels fets, onejava la bandera groga i amb aquesta víctima ja són 22 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines i 5 més en aigües interiors com rius, llacs i pantans. Els esports. El Barça juga avui contra el Rayo Vallecano a 9:45 de la nit. Si el conjunt blaugrana guanya a casa, empatarà 9 punts amb el Real Madrid. Avui també que el Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per 2 temporades i una d'opcional.
0: Sona el Mega Crack. Flash FM.
2: La que manda.

0: De nou, com a segona setmana consecutiva, aquesta cançó és el mega crack de Flash FM a Another. Això es diu Tal to You, 7 i 4 minuts. Així engeguem nova hora d'aquest Flash matí, el primer de la temporada. Molt bon dia, Gemma Manzanero.
1: Epa, què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia a tothom. Ai, que se'm fa raro, se'm fa estrany això de parlar pel micro, eh?
0: Bravo, bravo. La sí, Gemma sí, Manzanero sí. Ha superat l'estiu, eh, Gemma?
2: Sí,
0: que
2: m'acosta.
0: Gemma Manzanero.
2: Ja m'he tingut.
0: Ai. Bueno, escolta, què? Aquest estiu, l'estiu bé, no?
1: Doncs mira, un dels millors estius de la meva vida, podríem dir, eh? Aha. Una miqueta de cal i arena, com diuen algunes persones, perquè m'he casat, he anat de viatge sí, de nuvis...
0: Sí, sí, sí, ho sabem. Tothom que et segueixi a les xarxes és plenament conscient que t'has casat i que has anat a viatge de nòvios, eh?
1: Sí, el que passa que les dues últimes setmanes de vacances, doncs mira, una gripa i m'ha deixat al llit morta.
0: Saps que això ho vam estar comentant aquí amb el Jan Ponsa?
1: Ah, sí? Heu parlat de mi?
0: Clar, tio, qui agafa la grip a l'estiu? Ja són ganes, eh? De fotre't en l'aire les últimes setmanes
1: totalment,
0: abans de tornar a fer el programa, eh?
1: Però bueno, escolta, aquí estem una mica una de tos. Estem a tope.
0: Cosetes.
1: A punt de farmejar aura.
0: Molt bé, sí, això t'anava a dir.
1: Ens n'anem a la merda, Héctor.
0: Avui, en algun moment del programa, repassarem una miqueta coses que ens ha deixat també, diguéssim, sí. Aquest estiu.
1: Sí, sí, sí.
0: Coses que, evidentment, doncs, s'han de comentar, perquè el món s'ha anat a la merda d'una manera espectacular en pocs mesos, eh?
1: Tot va començar amb els Therians.
0: Ja.
1: I ara farmejant aura.
0: Farmejant aura.
1: És que de veritat.
0: Bueno, comentarem això, eh? Han passat moltes coses aquest estiu. Tampoc estem aquí abandonat, eh? Som al Flash Matí, ja avui engegant aquesta nova temporada. Avui a Flash FM torna tothom ja, eh?
1: Que fort em sembla, a tope, tio.
0: Serà acabat aquí les tonteries. Avui al Flash Matí ja el teniu aquí de 6 a 11, com és habitual. El Maravalle us acompanyarà després de 11 a 4 de la tarda, que serà sí. El moment en què el Sergi Domena avui començarà de nou la temporada a l'Interactua.
1: Avui comencem tots, tu.
0: I a les 8 del vespre arrenca també de nou la nova temporada del Flash Urban. Per tant...
1: Let's go!
0: Avui tenim un dia molt interessant per endavant aquí a Flash FM.
3: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
0: I aquí sempre amb el millor del ritme del planeta, com el Turizo amb la seva batxata. Molt bon dilluns!
1: Bon dia!

sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit, eh?

0: Bonita de cara, de cuerpo, de todo. És Aïssa, RUFV, Kremlin, dient aquí de les seves, amb aquest muchacha. Te quiero. Bueno, s'enganxa com una mala cosa, Dilluns en marxa, 31 d'agost. Ara mateix les 7 i 12 d'aquest matí.
1: El despertador més potent de Catalunya.
0: Sona BL i companyia, La Plena.

0: Es diu David Tirarmes Fotos, és el Bad Bunny, el Benito. Recordant-vos que aquest proper divendres haureu de tenir la càmera, els mòbils ben a mà, perquè arriba una festassa d'aquestes, marca de la casa, marca Flash FM, aquest divendres 4 de setembre. Podràs fer dues coses. Dormir, que és la que no us proposem nosaltres, no us ho recomanem, o ballar fins a rebentar Viladecans. Aquest divendres és el dia de la festa Flash FM al Parc de la Marina de Viladecans. Tenim moltes ganes, moltes ganes. Us esperem, com us dic, a la plaça de la Marina, a Viladecans, aquest divendres, a partir d'un 10:15 de la nit, amb en Sergi Domènech, qui us parla, l'Héctor Ortega i la Lady Viking. Una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme, moltíssima festa, samarretes, un show espectacular que us hem preparat, ja veuràs. I esperem que estigueu allà tots i totes vosaltres aquest divendres 4 de setembre. Festa Flash FM al Parc de la Marina de Viladecans. No hi falteu.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. 5, 6...

0: Bé, ben jugat.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
5: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros, sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
6: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom. Yeah!

Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash. Flash. Flash matí.

0: Es diu Beauty and a Beat, és el Justin Bieber amb la Nicki Minaj. Temazo per aixecar una miqueta aquí al país aquest dilluns 31 d'agost a Flash FM, al Flash Matí d'estiu. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, què tal, com estàs?
0: Avui és el primer programa de la nova temporada del Flash Matí i estem tots aquí, eh?
1: Estem amb la família reunida.
0: Sí, senyora. Bueno, després d'aquest estiu hem de parlar de moltes coses que han passat l'estiu. Bueno, en general, al món sencer.
1: Sí, sí, déu-n'hi-do.
0: Però abans de res volem comentar-vos que tenim per vosaltres en joc un premi, un pack de material escolar valorat en 100 euros de Buró Valer.
1: Toma ja, si voleu participar heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu d'explicar el més rellevant del vostre estiu.
0: Sí.
1: Vale, qualsevol coseta així graciosa.
0: Heu fet alguna escapadeta, algun viatge, alguna cosa que vulgueu compartir amb nosaltres o què? Adéu.
2: Bon dia, Flash.
1: Hola.
2: Jo he fet vacances de poble, que és no fer res,
0: bé,
2: llegir molt,
1: bé,
2: menjar molt, dormir molt, o sigui, descansar a tope.
0: Ben fet.
2: Per arribar amb piles cargades. Vinga, macos, un petó, adéu.
0: Petoneta, adéu-siau, gràcies pel missatge. Home, descansar també és una cosa que està com bastant poc valorada, eh?
1: És que a vegades viatjar està sobrevalorat, eh?
0: Però viatjar no sé si està sobrevalorat, però descansar una miqueta també és necessari. Va, missatges aquí.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Per qui diuen, bon dia, jo he estat de vacances al juny, 15 dies a Benidorm. Molt bé, molt bé.
1: Ai, que bé.
0: Diu, i ara el dia 2 començo altres 15. Ah, punyetera, eh? Ves,
1: quina sort, quina enveja.
0: Alguns vídeos molt bé, vosaltres, aquí, eh?
1: Anda que no.
0: És que... Diu, bon dia, aquest estiu hem disfrutat a lo gran i hem acabat amb superconcert dels Buhos.
1: Ah, mira, fantàstic.
0: Sense regles, que sé qui som.
1: Ai, mira com te la saps.
0: Més o menys. Digueu la vostra. És un pack de material escolar valorat en 100 euros, eh? Gràcies a Buró Valer. Amb una motxilla, un estoig, una carpeta bloc, una ampolla d'aigua, un pack de marcadors, un pack de bolis Bic...
1: Quantes coses, quantes coses?
0: Per la tornada a l'escola, gràcies a Flash FM i gràcies a aquest Flash Matí. Avui el primer... d'aquesta nova temporada, com sempre, de 6 a 11 del matí. Amb
1: molt
0: vosaltres.
1: Bé, fantàstic.
0: Allà on estigueu, va, i amb el millor ritme, ara Kid Voodoo, J.C. Reyes, Me Mareo, doncs seu una miqueta.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:45. Aquest diumenge hi ha hagut a Ceuta una nova manifestació de protesta de residents de la ciutat autònoma que reclamen solucions després d'un mes amb milers de persones migrants malvivint als carrers. Es calcula que encara hi ha almenys 5.000 persones migrants a la ciutat de les més de 70.000 que van entrar de manera irregular des del Marroc. I la Generalitat intenta evitar la vaga de professors del primer dia de curs escolar amb noves mesures. El govern ha anunciat 500 noves aules d'acollida, un reforç de més de 1.000 professors, més personal d'atenció educativa i prop de 200 administratius més. El motiu d'aquests moviments és l'aturada a tot Catalunya que han anunciat els mestres pel primer dia de classes dimarts de la setmana que ve. Els esports. El Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús en les pròximes hores. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per dues temporades i d'una d'opcional. També avui el Barça s'enfronta al Rayo Vallecano a 9:45 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
0: Especial informatiu.
1: La contrasenya per accedir a La meva salut deixarà d'estar disponible progressivament a partir del 15 de setembre. Ja no se'n podran obtenir de noves i al gener del 2027 l'accés amb contrasenya quedarà eliminat. Per continuar accedint a La meva salut caldrà utilitzar l'IDCAT mòbil o un altre sistema d'identificació admès. És per això que és recomanable obtenir-lo abans de la retirada definitiva de la contrasenya. D'altra banda, el Departament de Política Lingüística ha obert una nova línia de subvencions perquè els ajuntaments i altres ens locals puguin impulsar accions per fomentar l'aprenentatge, l'ús i la presència del català als municipis. Els ajuts permeten finançar activitats en àmbits com l'educació, el comerç, el lleure i la participació comunitària. Ja es poden presentar les sol·licituds i el termini està obert fins al 29 d'octubre a les 12:00 PM. Tota la informació de la tramitació es pot consultar a la web oficial del Departament de Política Lingüística.
0: Flash Matí a Flash FM. A la vez con la mano que es un escándalo. Llamar punk y ya es por no te bando. Sensación.

0: Aquests són els Figaflaues col·laborant amb la Muixca. Ara fa 3 temporades aquesta cançó. Es diu Diable i avui de nou l'escolteu a Flash FM. El Flash Matí d'aquest 31 d'agost del 26. Nova temporada en marxa. I amb tots i totes vosaltres aquí a l'altra banda, aixecant el país a cop de ritme. Gràcies per ser-hi.
1: Aquí, movent la guerra catalana, con los Figaflaues, tu saps, aquí la Muixca.
2: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash Matí.

0: Es diu Jamaica, Nesu Gel, Jamaica, bam, bam, bam, bam, Milan. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: Dos quarts i mig de vuit ara mateix d'aquest dilluns. Avui estem a 31 d'agost, hem de parlar amb el Jan Ponsa. Bon dia, Jan.
2: Hola, bon dia, què
1: bon
2: tal?
1: Bon dia, com estàs?
0: Avui comença... o sigui, avui s'acaba l'estiu aquest del calendari. És avui o no encara?
1: No.
0: O és demà?
2: El meteorològic comença... O sigui, s'acaba demà, però...
0: És demà, era.
1: Oh, no! Quina depressió!
0: No, home, no, no!
2: No et preocupis, la calor no marxa.
0: Clar, això t'anava a dir, eh? El tema de la calor ja...
2: Ja és perpetu.
0: Encara s'ha de quedar un temps més, segur, eh?
2: I tant.
0: A veure, què hem d'esperar, Jan, d'aquest dilluns? Aviam.
2: Doncs mira, avui dia força tranquil. Començarem el dia amb bastant sol a les comarques interiors. També podríem tenir alguns núvols a punts del prelitoral central o primera línia litoral. I a partir de tarda tindrem alguns núvols més a les comarques de Girona i també alguns ruixats. Comarques com el Ripollès, el Lluçanès, podrien arribar també el Berguedà o el nord d'Osona, poca cosa en principi. Avui les temperatures màximes baixen un pèl i els propers dies la calor tornarà a apretar amb ganes, així que l'estiu no acaba de marxar.
0: Veus?
2: Per desgràcia.
0: Bueno, per desgràcia meteorològica, però per sort pel que fa a les dates, perquè jo, a mi em costa, com en diria...
1: Què et costa, aviam?
0: Bueno, acceptar que s'ha acabat l'estiu. Vull dir, espera, exacte, espera, sí. No?
1: No hi, ha, no hi ha pressa, si d'aquí res estarem menjant castanyes, ja.
0: Sí, no?
2: I torrons.
0: I torrons.
1: Ui, això sí, quines ganes tinc.
2: Això sí, eh?
0: Ja arriben els Reis, eh? Quasi, ja la tonteria.
1: Jo ja estic començant amb els regals.
2: I aquí deia la Mona, eh?
0: Bueno, Jan, aviam, va, temperatures, que despistes.
2: A Castellà, sí, jo. Castellà de Nuc, al Berguedà, 12 graus. A Benissent, al... joder, no sé pronunciar això. A Torredembarra, al Tarragonès, 22 graus. A Guardiola del Berguedà, 10 graus. I a Sant Romà de Veia, al Pallars Jussà, 17 graus.
1: Bon
2: ningú
1: dia,
2: sap on
1: Jan.
2: Cau això.
1: Bon
0: ja,
1: bon...
0: Exacte, sí, ja. Gràcies per tot,
2: fantàstic,
0: tio. Vés a farmejar una. Fins ara.
2: Vinga, fins ara.
1: Ai. Flash Matí, el despertador
0: més potent de Catalunya. Efectivament, de 6 a 11, com cada dia, ara amb el Mike Towers. Lala, bon dilluns.
1: Bon dia.

0: Doncs no sé jo com devia celebrar l'aniversari aquest tio, eh? Mare meva. Jay Wheeler, Omar Kurz l'acompanya a la remescla d'això que es diu De Lejitos, i l'escolteu a Flash FM, on si no, al Flash Matí. Bon dia! Tenim molta música avui per despertar el país, eh? Va, paciència, si avui també torneu vosaltres a la vostra rutina.
1: O et despertes tu,
0: va,
1: o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
2: Es la vida desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amigo en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
3: Fueron los días más felices para mí.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Dainese Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Parlem amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns pendents d'un accident a la AP7 a l'altura de Borrassà, que ja se'n retira el vehicle però encara provoca un quilòmetre de retencions, tot plegat en direcció Barcelona. A la mateixa via també tenim un vehicle avariat al voral a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord també amb un quilòmetre de lentitud. Cap a la capital catalana tenim congestió habitual a les dues rondes en sentit sud, intensitat a la B20 des de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron. També a la B10 hi ha retencions en sentit sud cap al Llobregat des del Fòrum fins a la Barceloneta. Precisament al vessant Llobregat, també cap a Barcelona, tenim 3 quilòmetres de congestió a la A2 i a la B23 des del punt de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies, Ferran.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència d'Ainese.
4: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallès comença amb preus bojos.
5: Prepara el curs amb tot el que necessites.
4: Com un quadern de 80 fulls amb espiral per només 1,39 €.
5: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
4: Boró Vallès, especialistes en la tornada a l'escola.
5: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
11: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
10: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
11: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
12: Go Banning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
13: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
12: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
14: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
15: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
14: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
0: A Flash FM tenim el poder del ritme.
16: Flash!
0: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
16: Flash!
0: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana. Flash FM Andorra, 93.8.
16: Flash FM.
0: Flash Matí.

0: No li agrada, no li agrada, normal, eh? Es diu El Perdón, aquesta cançó, del Nicky Jam, N-I-C-K, i l'Enrique Iglesias, eh? A Flash FM, una d'aquestes per recordar, doncs, alguna festa així de fa un temps, eh? Sí o no? Alguna anècdota xula. El Perdón, a Flash FM, de bon matí, en aquest dilluns, vinga!
1: Flash matí, cafè a la mà, si aganyes els ulls, i ritme el cos.
0: Exacte, doncs aquest és el nostre pla, evidentment, eh? Aquest 31 d'agost. Avui estem engegant aquesta nova temporada del Flash Matí. En horari habitual, de 6 a 11, de seguida l'informatiu de les 8, abans Latini des de l'Argentina i amb Ulises Bueno. Això es diu Dos Amantes.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. El Ministeri d'Interior manté que encara hi ha dos espanyols desapareguts per la catàstrofe del Nepal, on la xifra de morts ja ha augmentat a 804, mentre el Nepal i la Xina continuen amb les tasques de rescat per intentar localitzar persones atrapades per les devastadores inundacions. El balanç provisional de víctimes continua augmentant, però s'allunya el risc d'una nova riuada. D'altra banda, Nicolás Maduro ha reaparegut públicament a través d'unes fotografies difoses des de la presó. Les suposades imatges de l'expresident veneçolà han estat publicades aquest diumenge a les seves xarxes socials, pocs dies després que els governs de Venezuela i els Estats Units anunciessin un acord que atorga a Washington el control del més del 20% de les reserves de petroli del país caribeny. I els castellers de Vilafranca han fet història descarregant per primera vegada el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Ho han aconseguit aquest diumenge 30 d'agost per Sant Fèlix, patró de Vilafranca del Penedès i una de les diades més importants de la temporada castellera. La jornada ha estat especialment emocionant amb castells de 10 pisos i diverses estrenes de les colles. Els esports. El Barça juga avui contra el Rayo Vallecano a 9:15 de la nit. Si el conjunt blaugrana guanya a casa, empatarà 9 punts amb el Real Madrid. Avui també que el Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per 2 temporades i una d'opcional.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: 2026, si més no, la més important aquí a Flash FM, perquè aquest passat dissabte es va fer de nou amb el lideratge del calibre 45 per segona setmana consecutiva, però per setena no consecutiva. Vull dir, que poca broma,
1: heavy,
0: eh?
1: Heavy show.
0: Què passa, Gemma Manzanero?
2: Què passa, Héctor Ortega? Com estàs?
0: Què passa? Som al Flash Matí. Molt bon dia. El despertador que us desperta, literalment, no?
1: Home, si us adormís malament, amén.
0: Literalment, ens faríem fora, exacte. Sí, sí. I ho fem amb molta música, molt de ritme i, evidentment, doncs, avui engegant aquesta nova temporada, farmejant molta aura.
1: Farmejant molta aura. Hem de parlar d'això perquè ha estat la notícia, jo crec, que més important de tot l'estiu.
0: Podríem dir que el món ja, o sigui, ja estava a la merda, però ara ha fet un pas més, no creus?
1: Quan tu creus que no podem anar pitjor, doncs és mentida, sí podem anar pitjor. Molts pares potser diguin, què és això de farmejar aura? No tinc ni idea del que és.
0: Perquè el verb és farmejar.
1: Farmejar aura.
0: Que ja està inventat. I l'aura, diguéssim, que és com l'energia...
1: El carisma, l'estil, saps? I farmejar ve dels videojocs. Molta gent que sigui friqui dels videojocs, farmejar significa com acumular punts, diners, acumular, recollir.
0: O sigui, farmejar aura, diguéssim, que la traducció és crear carisma. Acumular carisma.
1: Ser com el més guai de la classe. Saps què vull dir?
0: Són batalles de, aviam, qui té més carisma.
1: Literal. El que passa que el nivell de cringe...
0: De vergonya aliena.
1: De vergonya aliena que foten aquestes, aquestes coses que fan les persones. Jo t'explico com és, vale? Es reuneix molta gent a una plaça o a qualsevol lloc, surten dues persones i comencen a fer moviments estranys, allò zig-seven.
0: Bueno, són moviments que al final se suposa que donen carisma, no? Que la gent...
1: No donen carisma. Però,
0: a veure, la teoria.
1: Són moviments com balls del Fortnite, el moviment de braços de zig-seven, balls del Michael Jackson, etc. I això hi ha arribat a Catalunya, perquè a Tarragona aquest cap de setmana s'han reunit més de 300 nanos i nanes fent aquestes tipus de balls de moviments per batalles d'aura. Vale? A Barcelona també se n'han fet. Si aneu a TikTok o Instagram o qualsevol lloc que hi busqueu, ja us aviso que durareu 3 segons mirant-ho perquè foto... Però és que és una vergonya.
0: Bueno, a mi m'agrada mirar-ho com a experiment social, també t'ho dic.
1: És que no ho entenc.
0: A veure, et diré una cosa. Totes les generacions hem fet coses que en ulls d'altres generacions fan vergonya.
1: Sí, potser nosaltres era aquella color terrorista.
0: Clar, el Harlem Shake, aquestes coses, també, el Mannequin Challenge.
1: Això.
0: Vull dir que n'hi ha hagut molts, d'aquests.
1: Era graciós. Però, bueno, la generació Z, doncs, farmeja aura.
0: Ara farmegem aura.
1: No passa res, 6-7.
0: Molt bé, qui hagi farmejat més aura tindrà un millor, diguéssim, inici de temporada avui,
1: Serà més guai de la classe.
0: Va, dilluns en marxa, estem engegant, com us dic, aquesta nova temporada del Flash Matí. Després d'un estiu també molt interessant. Si heu estat amb nosaltres aquest estiu, bravo, gràcies, vinga.
3: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit, aquest és el teu programa.
0: Sí.
3: Flash Matí.

0: acompanyar-nos a un quart de nou, allà on sigueu, repartits al territori. Gràcies per ser-hi. Molt bona elecció, eh? Això de posar Flash FM només faltaria. Flash matí d'aquest 31 d'agost. Molt bon dia.
1: Hola, bebé.
0: Hola, bebé.
2: Hola, què tal, mi gente? Soy Henry Méndez.

0: Flash Matí a Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura.
0: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
5: Come on,
6: let's go,
5: let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crac o megacrac per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
7: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme. La ràdio dance líder.
8: Ladies and gentlemen.
0: Flash FM. Flash Matí.

0: quiero más, es el Quevedo amb la nueva línea. El golpito des del Baifo. I avui de nou a Flash FM, som al Flash matí. Gemma Manzanero, què passa?
1: Héctor Ortega, què passa? Molt bon dia.
0: Vinga, que ja estem tots aquí de tornada, eh?
1: Sí, que bé, quines
0: ganes. Ja està. S'ha acabat això de l'estiu, aixecar el país, tothom d'una vegada, home.
1: Tornem al gimnàs, tornem a la rutina.
0: Exacte, sí, senyora. A fer-te el tàper per la feina, saps?
1: Escolta, poca broma, eh?
0: Ja. Sí, aquella alarma que tenies oblidada, eh? Que avui ha tornat a sonar. Oh.
1: Tornar a programar l'alarma a les 6 del matí.
0: Bueno, va, escolta, no. Tot sí que això, eh? Podríem estar molt pitjor, eh?
1: No, estem fenomenal.
0: Bueno, i el que no ha deixat d'existir, per sort, aquest estiu, i així ho seguirà fent al llarg de l'any, són les festes Flash FM, eh? Si aneu a flashfm.cat, a l'apartat Agenda, teniu ja el llistat de les festes Flash de cara a aquest mes de setembre, que demà començarem, eh?
1: Toma ja.
0: La primera serà aquest divendres, a Viladecans. Entreu aquí, Agenda, flashfm.cat, i informeu-vos de les properes dates de les festes Flash FM de cara a aquest mes de setembre.
1: Bravo.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són 8:45. Aquest diumenge hi ha hagut a Ceuta una nova manifestació de protesta de residents de la ciutat autònoma que reclamen solucions després d'un mes amb milers de persones migrants malvivint als carrers. Es calcula que encara hi ha almenys 5.000 persones migrants a la ciutat, de les més de 70.000 que van entrar de manera irregular des del Marroc. I la Generalitat intenta evitar la vaga de professors del primer dia de curs escolar amb noves mesures. El govern ha anunciat 500 noves aules d'acollida, un reforç de més de 1.000 professors, més personal d'atenció educativa i prop de 200 administratius més. El motiu d'aquests moviments és l'aturada a tot Catalunya que han anunciat els mestres pel primer dia de classes. Els esports. El Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús en les pròximes hores. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per 2 temporades i una d'opcional. També avui el Barça s'enfronta al Rayo Vallecano a 9:45 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
0: Especial informatiu.
1: El Departament de Recerca i Universitats tramitarà 320 beques durant el curs 2026-2027 per facilitar que els estudiants universitaris s'iniciïn en el món de la recerca. Els ajuts permetran als estudiants tenir un primer contacte amb l'activitat investigadora i participar en projectes universitaris i centres d'investigació de Catalunya. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar l'interès pels centres d'estudis i afavorir la incorporació de nous estudiants al sistema català de recerca. D'altra banda, Catalunya compta amb una gran diversitat d'espais naturals protegits, que inclouen parcs naturals, paratges i altres zones d'interès ambiental. Aquests espais permeten gaudir del patrimoni natural del país i ofereixen oportunitats per fer activitats a la natura, com ara senderisme, rutes i visites. És per això que la seva protecció és essencial per conservar la biodiversitat dels paisatges i els ecosistemes.
0: Flash Matí.

0: que amanezca, eh? Bueno, si algú, doncs, ja està en marxa, no? Ja està escoltant aquí el programa perquè el sol ha sortit fa estona, que ho sapigueu. Doncs mira, gràcies per fer-ho i aquí seguirem repartint el bo i millor del ritme per ajudar-vos.
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Exacte, fins les 11 amb vosaltres al Flash Matí d'aquest dilluns 31 d'agost, ara mateix les 8:35.

0: Aquest és el BL, això es diu No Tiene Sentido. L'escolteu a Flash FM, Flash Matí d'aquest dilluns. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: 9:15, 31 d'agost. Parlem del temps amb el Jan Ponsa.
2: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: El temps amb el Jan, bon dia, tio.
3: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Vinga, Jan, passa per caixa i explica'ns una miqueta què s'espera avui de cara a aquest dilluns.
3: Doncs mira, moment dia força tranquil, tenim algun núvol decoratiu a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona, també una mica de boira a punts del Pla de Lleida, poca cosa, i ens espera un dia força tranquil, sobretot aquesta primera meitat del dia. A partir de la tarda tindrem alguns núvols sobretot a les comarques de Girona i no descartem sobretot algun ruixat entre el Ripollès, al nord de la... nord d'Osona, perdó, també al Berguedà i punts al Lluçanès. M'he quedat una mica trabat. A la resta de Catalunya, tarda força tranquil·la i baixen les temperatures. Els propers dies, però, tornarà la calor intensa.
0: Els propers dies ja estaries parlant de cap de setmana o ja m'he colat
3: abans,
0: una mica?
3: Abans i tot.
0: Abans.
3: Vale. Tornarem als 40 graus, eh?
0: Ah, sí? Sí. Un altre cop, tio. Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Això que ara ja s'acabarà l'estiu meteorològic, eh?
3: És cert, demà s'acaba. Tot i que, bueno, això que s'acabi l'estiu meteorològic l'1 de setembre és,
0: és una parida. Escolta, va, temperatures d'ara mateix, Jan.
3: Anem a l'Aldea, al Baix Ebre, amb 22 graus, al Prat de Llobregat, al Baix Llobregat, 20 graus, a Tírvia, 12 graus, i a l'Illa de Bud del Montsià, 23 graus. S'ha acabat la música.
2: Sí. Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts, i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Pip! Condis. Cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Ja pots anar a comprar, Jan. El teu Condis de confiança,
1: Jo sempre hi vaig.
0: Va, fins aquí una estona, tio.
1: Adéu.
0: Nosaltres continuem. Avui regalem un pack de material escolar de Buró Balé. De seguida us recordem la pregunta del dia perquè pugueu dir la vostra a través del WhatsApp.

0: Jo també en vull una altra d'aquestes, Xepa Manzanero, què tal?
1: Doncs si tu en vols una jo una altra. Molt bé, Héctor Ortega, què tal, com estàs tu?
0: Jo què sé, una nit més d'estiu, no? Sí. Una nit més de vacances, no, Xepa?
1: Sisplau, el que donaria per una nit més sense matinar.
0: Bueno, déu-n'hi-do, la Xepa Manzanero, que avui està tornant aquí al programa, sí. Però, escolta, el teu estiu, nada mal, eh?
1: El meu estiu ha estat molt bé, i de fet tenia una miqueta de ganes de tornar.
0: Epa, molt bé!
1: Una miqueta!
0: Home, tenies a molta gent aquí oblidada, molta gent sí. Preguntant-me on està la Xepa, tu fent aquí el matí d'estiu, on està la Xepa?
1: Que mentida. Ningú ho ha preguntat, però jo us he trobat molt a faltar. Sí, a tu també.
0: Que sí, que sí. Nosaltres també, nosaltres més.
1: A tope de power.
0: Aviam, va. Hosti, que boom,
1: Això ha sonat com si tingués 60 anys,
0: Que ets del segle XVIII o què, ara mateix?
1: Quasi.
0: Repassem missatges 628-06-05-13. Avui us regalem un pack de material escolar valorat en 100 euros de Borobaler. Que inclou una motxilla Oxford, un estoig de 3 compartiments a conjunt amb la motxilla, una carpeta bloc, recanvi, posa aquí, no sé què vol dir recanvi, ja li preguntarem al tio del text.
1: Vale.
0: Ampolla d'aigua, pack de marcadors i pack de bolígrafs.
1: Tot això,
0: gràcies a Borobaler, un pack valorat en 100 euros per la tornada a l'escola.
1: Poca broma, que jo tinc la motxilla i l'estoig i són la hòstia,
0: Però tu vols anar a l'escola, és
1: no,
0: per qui té fills.
1: Servir. Igual, és igual. El que heu de fer és enviar un WhatsApp al 628-06-05-13 i ens heu de dir, explicar què ha estat el més rellevant del vostre estiu.
0: Aviam, va, feu-nos una mica d'enveja.
2: Bon dia, Maceros. Bon dia, Héctor. Bon dia, Gemma. Bon dia, Montsencer.
1: Sí.
2: Pues mira, a mi no m'he destacat, semblarà una tonteria, Però no he fet vacances, o sigui, que encara que un altre missatge per quan faci les vacances, dic-vos que ha sigut el millor de les meves vacances. Però el més guai és veure el meu fill amb la seva novieta, no?
0: Anda.
2: Bueno, no, novia, no, bueno, amiga, jo què sé.
0: Està bé.
2: A la FM del poble es veus així agafadets i mola molt, tio. Però això és, només això, ja veus, una tonteria, però per mi molt guai.
0: Tio, escolta'm una cosa, no és una tonteria. Ets un pare, ara mateix, content.
1: Ets un paràs.
0: Per la vida sentimental del teu fill,
1: Sí, no tots els pares se n'alegren d'aquesta manera, és molt maco.
0: Tu, és que clar, és el que volia dir. Hi ha gent que estaria potser més ratllat i tal, rotllo, hòstia, meu fill que ara ha conegut una tia, què tal? No, home, doncs alegra't, clar que sí.
1: Clar que sí, l'amor és molt bonic.
0: Va, una altra, hola.
3: Bon dia, nosaltres vam fer vacances a juliol, 15 dies, i hem treballat tot l'agost, tot.
1: Ai.
3: Així que necessitem un altre cop fer vacances.
0: Ah, vale.
3: Ens toqui un premi.
0: Molt
3: bé. Però no serà el cas. Bon dia a tothom.
1: Bon dia.
0: El més rellevant de les teves vacances és que en vols fer més,
1: Normal.
0: Aquí diuen també, bon dia, este año al pueblo, Sevilla. Molt bé, Una semanita de buen comer, feria i buena gente.
1: Ui, Sevilla mola molt.
0: Hosti, quina sort, no? Espera,
1: doncs
0: que ara
1: sí, se m'ha
0: acabat a mi també
1: la música. Doncs sí, tota aquesta gent que té poble per anar a l'estiu.
0: Sí, sí. Tota la raó del món.
1: Sí, sí.
0: Diuen també, jo he estat d'acoplada a casa dels pares tot el juliol i l'agost amb el meu marit i la nena. Bé,
1: hola,
0: bé.
1: Així sí que estalvies,
0: Exacte, fer una mica de calaix, clar que sí, per un altre any. Digueu la vostra, WhatsApp operatiu del Flaix Matí al llarg de tot aquest matí de dilluns.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: En joc aquest pack de material escolar de Borobaler valorat en 100 euros, que és el més guai, diguéssim, que heu fet aquest estiu.
4: Flaix Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
0: Que evidentment això no era.
4: O no.
0: O no, Sona Flaix i Ice Cream, 31 fam, d'Orayakis.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Love, love, love.
7: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, hores i hores de pati. Amb tant per viure que el roba que aguanti el ritme. Prepara'ls per omplir de records el curs amb la nova col·lecció de kits al Corte Inglés per vestir els més petits. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
8: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
9: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
10: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
1: Aquí no trobaràs debats profuns.
11: Hola, com et dius?
12: Què passa?
13: Me llamo Pedro.
11: Pedro, Pedro, Pedro.
1: Hi ha una harmonia de piano sensible. Ni un coaching dient
14: el futur és ara.
1: Aquí només trobaràs
15: ritme.
1: Cançons que et fan pujar el volum, que et fan impossible quedar-te quiet ni un segon.
15: Som Flash FM. I tu ets dels nostres.
1: Si una cançó és immortal, és un...

era possible, que és amb Flash FM, evidentment, amb l'emissora del ritme i amb aquest primer Flash matí normal com a tal d'aquesta nova temporada que avui mateix comença. Vinga! Per arribar a les 9, Bad Gyal, acompanyada del Chencho Corleone. Això és Choque. Som-hi!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. La crisi humanitària a Ceuta està encallada en protestes dels veïns que exigeixen l'expulsió dels milers de migrants que malviuen pels carrers de la ciutat. Aquest diumenge la policia va haver d'intervenir per evitar que hi hagués enfrontaments entre manifestants i migrants. Això, mentre el president de la ciutat autònoma ha revelat que dos dies abans de l'entrada massiva de migrants va demanar al govern espanyol que apliqués l'estat d'alarma. D'altra banda, la xifra de morts i desapareguts a causa de l'arribada al Nepal continua creixent 6 dies després de la catàstrofe. En el seu darrer balanç, l'autoritat nacional ha elevat fins als 903 el balanç de morts, mentre que la xifra de desapareguts s'enfila a més de 4.000. Segons les autoritats, el dràstic augment en el registre de persones desaparegudes es deu al progressiu restabliment de les comunicacions amb els districtes més aïllats, el qual ha permès consolidar els recomptes de les diferents administracions. I Nicolás Maduro ha reaparegut públicament a través d'unes fotografies difoses des de la presó. Les suposades imatges de l'expresident veneçolà han estat publicades aquest diumenge, pocs dies després que els governs de Venezuela i els Estats Units anunciessin un acord que atorga a Washington el control dels més del 20% de les reserves de petroli del país caribeny. Els esports. El Barça juga avui contra el Rayo Vallecano a 2:15 de la nit. Si el conjunt blaugrana guanya a casa, empatarà a 9 punts amb el Real Madrid. Avui també que el Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per 2 temporades i una d'opcional.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: És una d'aquestes cançons que han aconseguit repetir per segona setmana consecutiva com a mega crack a Flash FM. No ho aconsegueix qualsevol, però sí ho ha fet a Noter amb això que es diu Talk to You. Així obrim aquesta nova hora del Flash Matí. Gemma Manzanero, bon dia!
1: Héctor Ortega, molt bon dia! Què tal?
0: Què passa? Avui és el primer programa d'aquesta nova temporada de Flash FM, que ho sapigueu, eh?
1: Ole, ole!
0: Temporada 2026-2027. Mira, hem pogut renovar l'equip del Flash Matí, tal com ho vam acabar la temporada passada, el qual cosa és un detall, eh?
1: Els vam caure bé, eh?
0: Sembla que sí.
1: T'has agradat el Flash Matí.
0: Tampoc som molt gasto, al final, per l'empresa. Escolta una cosa, Gemma, hem de parlar de més mogudes que han passat aquest estiu. Parlem dels influencers.
1: Parlem de la caiguda dels influencers, d'acord?
0: Què vol dir que un influencer caigui?
1: Doncs mira, tot aquest estiu s'està parlant d'alguns influencers, d'aquests que tenen milions de seguidors, sobretot a TikTok, d'acord? I la caiguda significa que han perdut molts seguidors perquè la gent està fins als collons, per dir-ho com és,
0: sí,
1: d'aquestes persones, d'aquests personatges, perquè diuen cada cosa per la boca que és per matar-los, de veritat.
0: Ja.
1: En tenim alguns que us ensenyarem. El resum és que la gent, aquests influencers, es queixen de que no tenen suficients vacances. Un altre tio, que és un furòfo del futbol, que viatja, que deixa la seva dona embarassada sola, que diu que l'eclipsi és una creació, que si el Pedro Sánchez l'utilitza per desviar... Saps? O sigui, que diuen cada fumada.
0: Ja.
1: Anem a escoltar la primera de totes, que és l'Abril Cols, una influencer d'aquestes que,
0: sí,
1: que fa TikToks movent el cul, que diu que es queixa del seu estiu.
0: Aviam.
2: Es como que el verano pasado estuve todo el verano en Bali. ¿Qué pasa? Que este verano estoy todo el verano en Andorra y pues se me queda como... Me falta algo.
0: Ja.
1: Sí.
2: Vale, estoy en Andorra todo el verano.
1: Oh. Clar.
2: Bueno, he salido para trabajar, pues el fin de semana en París con mi hermano, me fui 5 días a Ibiza, pero ya,
1: ¿está?
2: Pero el año pasado estuve 2 meses en Bali.
0: Clar, és que ai, quina llàstima que no has pogut fer-ho aquest any també, eh?
1: Només a París, a Ibiza, a Andorra... Oh.
0: A veure, qui més tenim d'aquests?
1: Tenim a la Fabiana Sevillano, que s'ha fet molt popular perquè va estar a la velada de l'Ibai.
0: Ah.
1: D'acord? I aquesta noia es queixa de que té poc temps de vacances perquè nosaltres en tenim moltes.
0: Aviam.
3: Yo estoy fluyendo porque la gente ha tenido 3 meses de verano, como
1: claro,
3: todos los años. Pero yo tengo un mes. Entonces yo en este mes me estoy desconociendo.
0: Escolta, hi ha molta gent que pagaria per tenir un mes de vacances, tia.
1: Jo no sé quina gent coneix aquesta persona, però 3 mesos de vacances, qui les té?
0: No ho sé, jo crec que ningú,
1: És que viuen a una realitat paral·lela. I l'últim,
0: sí,
1: és el Rubén Salvado, un d'aquests que molta gent no el coneixia, però també és influencer, que diu que si el teu pare o la teva mare no arriben a final de mes...
0: Que canviï de feina.
1: Haber estudiado.
0: Ja.
4: O sea, vosotros no tenéis por qué opinar de los influencers, de que nos quejamos, de que no sé qué. O sea, ¿quién sois vosotros para opinar de nosotros? O sea, que tu padre tenga 2 semanas, me sabe muy mal, pero problema mío no es.
0: Ya. Bueno.
4: Que se vaya a otra empresa.
1: Claro.
4: Igual que a nosotros nos decís, poneros a trabajar, estudiar, no sé qué, pues podría decirle yo a tu padre, pues que tu padre hubiera estudiado otra cosa y hubiera trabajado de otra cosa para que tenga más vacaciones.
0: Mira,
4: o no es así.
0: Chaval, no vagis per aquí, tío, que vius molt bé,
1: Ya sobra, tío, haber estudiado una enginyería, no sé
0: no,
1: qué.
0: No.
1: Tu,
0: mira,
1: ¿de qué vas?
0: Mira, yo he visto algunos otros, pero que sí que... d'alguna manera ho fan d'una manera més humil i diuen, és veritat que tenim sort els influencers i que al final és un xollo que no dura per sempre però que l'estan gaudint.
1: Totalment, saben així, la veritat per davant.
0: Exacte, que és el que realment s'apropa més a la realitat.
1: No tenen vergonya.
0: Bueno, doncs ja està, influencers a part, nosaltres i vosaltres que esteu aquí com a classe obrera al peu del canó,
1: sí,
0: gràcies per triar Flash FM, aixequem el país, per què no, amb la bitxota! Sí.

Patito, Ana Mena, Lola Índigo han format, diguéssim, un equip infal·lible, per crear una d'aquestes cançons que han sonat de valent al llarg d'aquest estiu i que encara doncs, té recorregut en aquest 2026, sens dubte. Patito! Escolteu Flash FM, som al Flash Matí, avui és dilluns, 31 d'agost del 26, un quart de 10, arriba Quevedo, que no se'n va de les Canàries, no, no.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Bombo.

si has reconegut que érem nosaltres. És que ets dels nostres. Flash FM, l'emissora del ritme. Si una cançó és immortal, és un hit.

0: l'Abraham Mateo, eh? Quin parell d'artistes, una col·laboració d'aquestes bastant random de fa 3 temporades que avui de nou sona el flash matí d'aquest dilluns, avui 31 d'agost. Bon dia, Gemma de Güell.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Què passa, família? Com esteu? Els de la carretera que esteu avui començant el dia, aquells i aquelles que heu tornat a la vostra rutina, doncs... Escolta, teniu aquest programa, a l'altra banda, per què necessiteu.
1: No esteu sols.
0: Això sí, aquí volem allargar una miqueta l'estiu. Aquest divendres estarem a la festa de Viladecans, Flash on Tour.
1: Bravo.
0: Aquest divendres 4 de setembre a Viladecans. De nou, repetim pla.
1: Repartim ritme, repetim pla.
0: Efectivament, repartirem samarretes, repartirem de tot,
1: Vale, vale.
0: Us esperem al Parc de la Marina. Aquest divendres 4, Sergi Domènech, qui us parla, l'Héctor Ortega, també la Lady Viking... Tot plegat, doncs, fins a altes hores de la matinada. Començarem a 11:15 de la nit al Parc de la Marina, Viladecans, aquest mateix divendres 4 de setembre. Flash on Tour!
1: Olé.
0: I això continua, perquè el matí s'ha de començar. Hem d'aixecar-ho tot això una miqueta.
1: Amunt!
0: I fem-ho amb aquests, amb el Sopa de Cabra, amb la Su i el Món DJ.

0: sols.
1: A jubilamostucoche.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucoche.com patrocina aquest espai.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són 9:45. La Generalitat intenta evitar la vaga de professors del primer dia de curs escolar amb noves mesures. El govern ha anunciat 500 noves aules d'acollida, un reforç de més de 1.000 professors, més personal d'atenció educativa i prop de 200 administratius més. El motiu d'aquests moviments és l'aturada a tot Catalunya que han anunciat els mestres pel primer dia de classes dimarts de la setmana que ve. També han detallat les restriccions per fer servir la intel·ligència artificial a les aules. El govern recomana a les escoles que prohibeixin als menors de 14 anys fer servir aquesta eina. D'altra banda, aquest diumenge hi ha hagut a Ceuta una nova manifestació de protesta de residents de la ciutat autònoma que reclamen solucions després d'un mes amb milers de persones migrants malvivint als carrers. Es calcula que encara hi ha almenys 5.000 persones migrants a la ciutat de les més de 70.000 que van entrar de manera irregular des del Marroc. I els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs per primera vegada des de fa setmanes. Washington ha assegurat que ha bombardejat l'illa de l'Arak per destruir coets amb què es volien col·locar mines marines a l'estret d'Hormuz, i l'Iran ha respost amb atacs a bases americanes de Jordània i els Emirats Àrabs. Els esports. El Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús en les pròximes hores. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per dues temporades i una d'opcional. També avui el Barça s'enfronta al Rayo Vallecano a 9:45 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
1: Jubilamostucoche.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucoche.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucoche.com.
2: Flash Matí a Flash.

0: Solo te bailo a ti, Batllal. Hi ha qui diu que aquesta és la bona Batllal de veritat, eh? Que el que fa ara,
1: Bueno, sí, però...
0: Però on es posi la Batllal de del 2016, que es deixi la Batllal d'ara, sí o no? Això diuen, no? Això diuen, sí. Confirmo, va. Escolteu Flash FM, què tal, com esteu? Bon dia, eh? Anem amb un o què? Aixequem una miqueta això o què passa?

0: Sal de tu balcón. Del balcó no sé, però del llit sí, per favor, eh? Aixequem ja el país d'una vegada. Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega? Bon dia, jo estic fora del llit ja, eh?
0: Home, ja tocava, també t'ho dic, eh?
1: Sí, sí, tocava,
0: home,
1: sí.
0: La Gemma Manzanero, que s'ha fet aquí unes vacances de campiona, eh? No.
1: Mira, em ve fins i tot la tos, eh, del que has dit. Me les mereixia.
0: No és cert, això?
1: Sí, escolta.
0: Bueno, merescuda, sí, només faltaria.
1: És que estic trista perquè m'he passat dues setmanes a 40 de febre.
0: Ja, ja, heavy, eh?
2: Puja'm el micro, Héctor, puja'm el micro.
0: Pujat.
1: Què passa?
0: Què vols aportar?
2: Quines vacances que t'has fet, eh?
1: Bueno, escolta, una no es casa tots els dies.
2: Ha agafat la grip, ha anat a l'Observatori Fabra... M'ha portat un imant de Grècia.
0: T'ha portat un imant de Grècia.
1: I un sabó. Sí,
2: sí. I un sabó.
0: Hosti, nen, no és privilegiat, no eh?
2: Torna de vacances, quan vulguis.
0: Sí, exacte.
2: Si ens portes algun souvenir.
0: Escolta, okay. El que sí nosaltres... Si nosaltres no hem marxat de vacances, per tant, el que sí hem fet és estar aquí a l'altra banda al llarg d'aquest estiu amb el flash matí d'estiu. I el Jan Ponsa també el vam tenir de tornada la setmana passada. Jan, avui què hem d'esperar del temps?
2: Doncs mira, hem d'esperar un dia en general tranquil, sobretot al matí, amb bastant sol, algun nuvolet a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona, i ja a partir de la tarda tindrem alguns ruixats a punts del Ripollès, del Lluçanès, del nord d'Osona i potser també del Berguedà. Aquest sector aquí avui caurà alguna que altra gota d'aigua. A la resta del país, tarda tranquil·la, amb algun nuvolet a les comarques de Girona i temperatures que baixen. Tot a l'espera d'una nova pujada.
0: Doncs ja ho veurem quan toqui.
1: Vale.
0: Ara mateix, què? Temperatures?
2: Anem a Viladrau, a Osona, 20 graus. Això no és un anunci de l'aigua. A Maials, al Segrià, 19 graus. A Barcelona, 26. I a Castellà de Nuc, al Berguedà, 15 graus.
0: Molt bé, Jan. A descansar i demà més.
2: A descansar, que són les 9:30.
1: Vinga.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Això continua. Som al Flash Matí.

0: más grandes que no me quepan en la boca. Es el, la Becky G aquí va a hacer una miqueta... Una inventiva rara, eh? Un discurs una miqueta amb segon sentit que es va deixar tots molt locos també en el seu dia. Becky G, acompanyada del Bad Bunny, aquesta es diu Mayores. A Flash FM.
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Moltíssim. Que fort.
1: Perquè posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Exacte, aquí estem repartint el bo i millor del ritme per vosaltres. Molt bon inici de setmana.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix
2: Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, al setembre, arriba carregat de teatre. A l'Espai Texas, de l'1 al 20 de setembre, hi pots veure Desaparellats, mentre que a la Sala Fènix hi trobaràs l'Estanquera del Raval. També a Barcelona, a partir del dia 2, al Teatre Neu, hi trobareu l'Impro Show. I si t'agrada la música, el 5 de setembre, a Paral·lel 62, hi arriba The Music of Stranger Things, amb Kyle Dixon i Michael Stein. Al Teatre Coliseum, del 4 al 6 de setembre, s'hi representa Cop de Rock. I al Teatre Eòlia, també a partir del dia 4, hi trobareu Què és un cadàver. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot plegat entrant a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
4: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallès comença amb preus bojos.
5: Prepara el curs amb tot el que necessites.
4: Com una impressora HP multifunció per només 39,90.
5: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
4: Boró Vallès, especialistes en la tornada a l'escola.
5: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
11: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
12: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
11: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
13: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
14: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
13: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
15: Tothom en parla i tu no saps de què va, oi? Flash FM Andorra, 93.8.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordà, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash Matí.

0: Pero ni para pasar el rato, ¿eh? Aquí estaba una miqueta rayada al Jay Wheeler, no me has escrito. El polvo el dia de mi cumple nunca lo supero. Bueno, va ser una cosa espectacular,
1: molt lleig, eh? Molt lleig que no li diguis res més, eh?
0: Està flipant, aquí, el tio. Amb lo Marcus, a la remescla del De Lejitos. A Flash FM.
1: Toma.
0: Bueno, som al Flash Matí, el despertador de Flash FM. Avui hem tornat a la càrrega.
1: Sí.
0: Avui comença, ha començat, de fet, ja la nova temporada de Flash FM.
1: Exacte.
0: Bueno, va, s'ho estem regalant aquesta setmana, sortejant un pack de material escolar valorat en 100 euros, gràcies a Buró Valer, pels peques de la casa que hauran de tornar a l'escola tard o d'hora. No els hi quedarà més remei, què millor que fer-ho amb un pack de material escolar valorat en 100 euros. La pregunta és la següent.
1: Què és el més rellevant que heu fet aquest estiu?
0: Fàcil, o sigui, ens expliqueu doncs, alguna cosa de xula interessant del vostre estiu al 628 06 05 13.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. La Generalitat intenta evitar la vaga de professors del primer dia de curs escolar amb noves mesures. El govern ha anunciat 500 noves aules d'acollida, un reforç de més de 1.000 professors, més personal d'atenció educativa i prop de 200 administratius més. El motiu d'aquests moviments és l'aturada a tot Catalunya que han anunciat els mestres pel primer dia de classes dimarts de la setmana que ve. També han detallat les restriccions per fer servir la intel·ligència artificial a les aules. D'altra banda, la xifra de morts i desapareguts a causa de la riuada al Nepal continua creixent 6 dies després de la catàstrofe. En el seu darrer balanç, l'autoritat nacional ha elevat fins als 903 el balanç de morts, mentre que la xifra de desapareguts s'enfila a més de 4.000. Segons les autoritats, el dràstic augment en el registre de persones desaparegudes es deu al progressiu restabliment de les comunicacions amb els districtes més aïllats, el qual permet consolidar els recomptes de les diferents administracions. I Nicolás Maduro ha reaparegut públicament a través d'unes fotografies difoses des de la presó. Les suposades imatges de l'expresident veneçolà han estat publicades aquest diumenge, pocs dies després que els governs de Venezuela i els Estats Units anunciessin un acord que atorga a Washington el control del més del 20% de les reserves de petroli del país caribeny. Els esports. El Barça juga avui contra el Rayo Vallecano a 2:15 de la nit. Si el conjunt blaugrana guanya a casa, empatarà 9 punts amb el Real Madrid. Avui també que el Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per 2 temporades i una d'opcional.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: La graciosa del Quevedo amb l'Elvis Crespo. Parlant d'aquesta persona que té un cor amb l'aforament molt limitat, eh? Cabe poca gente, como en La Graciosa. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: La graciosa del Flash Matí és la Gemma Manzanero, sens dubte.
1: Vinga, va, que prou, gràcia. Prou. Ai. Para, sisplau.
0: Ai, no puc més, eh? Quin riure, eh?
1: És que sóc graciosa.
0: És que la veritat, eh?
1: Eso,
0: si no te la saps, no cantis, eh?
1: Anava a dir meravellosa.
0: Si no te la saps, no cantis, home, pobre Quevedo.
1: Ai, mira que sona a vegades,
0: porta com 7 setmanes no consecutives com a número 1 i no te la saps encara. Sí, molt bé, molt
1: porto 2 mesos desconnectada total.
0: Escolta, repassem el WhatsApp 628-06-05-13. Avui podríeu guanyar un pack de material escolar de Buró Valer valorat en 100 euros, una motxilla, un estots, una carpeta bloc, una ampolla d'aigua, un pack de marcadors, un pack de bolígrafs. No està mal, eh?
1: Està superbé. Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-05-13 i digueu-nos què és el més rellevant del vostre estiu.
0: Aviam, hola!
2: Bon dia, flaixeros.
0: Hola!
2: Doncs el més rellevant de les meves vacances són que hem fet totes les coses a... al moment. No hem planificat res.
0: Que guapo,
2: això, eh? Ha sigut llevar-nos i... què ens ve de gust.
1: Hola.
0: Hòstia, hem fet. Quina sort.
2: Va, aviam si estem de sort amb el pack.
0: Aviam, aviam.
2: I
0: vinga.
2: I ho disfrutem.
0: Gràcies.
2: Bona tornada a tots.
1: Gràcies.
0: Igualment, moltes gràcies. Aviam, hola.
3: Hola, bon dia.
1: Hello.
3: Doncs mira, el més rellevant del meu estiu és que no he anat a la platja.
0: Ah.
3: I la tinc a 20 minuts en cotxe.
0: O sigui, visc
3: aquí al costat de la platja.
0: I no hi has anat.
3: I no he anat. Això...
0: molt malament. Bueno,
1: no passa res.
3: Però sóc molt fredolica i he estat en remull quasi tot l'estiu.
0: Doncs ja està, home.
3: I ara hem anat de vacances amb el nen, allà a Rialp, a fer barranquisme i
0: ràpid.
3: I a passar uns dies també a Andorra, a fer els tamarros.
0: Collons.
3: O sigui que no em puc queixar.
1: No, no.
3: Bueno, sembles... bon dia, a veure si hi ha sort.
0: Bon dia, sembles una d'aquestes influencers que es queixa perquè només ha tingut un viatge a Bali.
1: Igualeta, eh?
0: Bueno, va, participeu, regalem aquest pack de material escolar de Buró Valer, que és el més rellevant, el més guai que heu fet aquest estiu.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Bon dia, família.
1: Bon dia.

Kaki, que va servir com a presentació d'aquests dos artistes aquí a Flash FM. Bueno, què tal, com esteu? Bon dia. Som la que manda, escolteu el Flash Matí. Avui, primer programa d'aquesta nova temporada. Ara mateix, un quart d'onze, sona Ozuna. Vinga, el negrito, ojos claros. Amb el Ousi, l'Omar Kurz. Aquesta és... Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Yeah.

0: Et despertes tu
1: o t'espavilem nosaltres? Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio. Tu me dices...

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al Grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del Grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: T, que ha sonat a tot arreu aquest estiu. Avui de nou també aquí a Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Aviam, avui ha començat aquesta nova temporada del Flash Matí. Ho vam estar anunciant, que avui era el dia escollit en què, diguéssim, que tota la ràdio, tot Flash FM, avui torna a començar de nou la seva programació habitual, el Flash Matí de 6 a 11, després el Maravall fins les 4, de 4 a 8 en Domènech l'Interactua, i de 8 a 11 el Flash Urban a la nit també, amb els gamberros del Miquel i el Tomàs.
1: Déu-n'hi-do.
0: La cosa avui pinta molt guai. Avui, primer dia d'aquesta nova temporada, 31 d'agost. I a qui també li va molt bé, aparentment, la vida, si més no, la sentimental...
1: Sí.
0: És aquí, Gemma.
1: Bueno, escolta, no ho sabem, per què?
0: No?
1: Parlem de la Karol G i el Bruno Mars. Per què?
0: Sí.
1: La Karol G, de fet, es va separar fa uns mesos del Fate, que ho van dir.
0: Ja.
1: Però és que ara els rumors és que aquests dos estan enrotllats.
0: O sigui, fins a quin punt és un rumor i on comença la realitat? No ho sabem, no?
1: Jo us explico i vosaltres, doncs, ja traieu les vostres pròpies conclusions. I és
0: vale.
1: que els artistes canten una cançó a duo que es diu Still, que està al sisè àlbum de la Bichota, que es diu No me arrepiento de sentir tanto, d'acord? I què passa? Doncs que les seves xarxes socials han penjat unes fotos, un carrusel de fotos amb el Bruno Mars, que estan abraçats, com si estiguessin superenamorats, tio.
0: Oh, potser ho estan, eh?
1: Potser ho estan o potser és promoció, com sempre.
0: Ja.
1: No acaba aquí la cosa, perquè el Bruno Mars també ha posat la seva última publicació, surt ell en un cotxe mirant com a l'horitzó amb una cançó, amb aquesta cançó de la Bichota de fons, i també hi posa un escrit que diu «Cuando todo lo que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina».
0: Uau, uau, uau.
1: Què vol dir?
0: Sí, no?
1: Clar, jo he mirat els comentaris d'aquesta fotografia.
0: Potser sí, no?
1: Molta gent ja li està dient si és per... Home, clar, però hi ha gent que diu que és per promoció, hi ha gent que diu que és perquè s'han enamorat.
0: Ja.
1: Estaria molt bé perquè el Bruno Mars se'l veu molt bon tio.
0: Sembla bon xaval, sí.
1: Sí, jo crec que la Karol G necessita estabilitat emocional d'una vegada.
0: Ho sabrem properament, espero que sigui veritat. Tota la raó.
1: Sí,
0: pinta
1: jo també.
0: Guai, aquesta història, aquest salseo.
1: No enganxen, però...
0: Però potser aquí està la gràcia.
1: Exacte. Es portaran bé.
0: Vinga, va. Mira, 2:15, moment perfecte per fer sonar aquests artistes. Ximza, Arco i Casango. Sembla que comença una pel·li així,
1: Ja veus.
0: Es diu així, Fire.

0: Si has esmorzat dret a la cuina, empreses i mirant a l'infinit... Aquest és el teu programa. Flash Matí.
1: La Rosalia.

0: fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa la dòlar dintre la ment.
1: Díselo, Rosy.
0: Que jo sé que nascut va ser milionària.

0: Però que voldries tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. 100 o del dòlar dintre la ment fucking money, man.
1: Fucking money man, la Rosalia buscant bitllets, eh? Bitllets, però dels bons, aquells ben calentons, eh? Els va trobar, ja dic jo que sí. Milionària és el títol, sona Flash FM de nou en aquest Flash matí d'avui dilluns, 31 d'agost del 26. Moment de fer sonar, perquè no, la Shakira, una altra que de bitllets en domina, eh? Sí, una mica sí. En Burna Boy, la del Mundial, es diu Dai Dai. Bon dia, vinga.

0: Golfito Quevedo amb las nueva línea, però no amb las nueva línea actual. O sigui, aquestes ara són les que eren abans las nueva línia. Te'n recordes, Gemma Manzanero,
1: sí,
0: del Salseo?
1: I de fet, ja hi ha noves noies que són las nueva línies de veritat.
0: Las nueva nueva línia.
1: Exacte.
0: Aquestes són les viejas nueva línia.
1: Les discontinues. Les línies
0: discontinues. Hosti, vale. Ok.
1: Gràcies.
0: Ok. Som al Flash Matí. Aquest és el teu cap ara mateix.
1: Sí.
0: Flash Matí d'aquest dilluns, el primer de la temporada. Aquest és el nivell. Imagina't com estarà el tema avui.
1: Estem

0: Aquest és el Golden. Ja els locutors de la ràdio ja no sabem què dir d'aquesta cançó, perquè, clar, evidentment que sabeu quina és, que l'heu cantat i recantat a ple pulmó, però, bueno, aquí teníeu K-pop de Monhunters un cop més a Flash FM.
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Moltíssim. Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Cap problema, si és el vostre cas, el que heu d'escoltar sí o sí és aquest programa, el Flash Matí, avui ja de recta final en aquesta edició primera de la nova temporada d'aquest dilluns 31 d'agost, ara amb el Manuel Turizo.

0: Gracie i amb l'Steve Aoki. Aquí fent de les seves també una miqueta. Ja pa què? Som al Flash Matí d'aquest dilluns, avui engegant aquesta nova temporada. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, bon dia!
0: Bueno, és que sí, que ho hem dit moltes vegades, que és el primer programa de la temporada, però bueno, s'ha de dir, no? S'ha de dir.
1: Clar que sí, estem eufòrics.
0: I què passa? Doncs que avui comença el que seria la programació habitual de Flash FM, vol dir que el programa s'acaba ara a les 11 i s'hi posa el Maravall i Armand, bon dia.
2: Epa, bon dia.
1: Hola, tio.
0: Armand, com ha anat el fin de, tio?
2: El fin de prou bé, la veritat. Sí. Tranquilet, sí, no em puc queixar, no em puc queixar.
0: L'Armand abans li hem preguntat que com li va la vida, no ha volgut mullar-se temes personals, no els vol compartir amb nosaltres?
2: Jo crec que no.
0: És per alguna cosa en concret?
2: No, és el primer dia de temporada, ja aniran sortint aquestes coses.
1: Que deixa allà la intriga, que vull saber-ho.
0: Falta confiança, o què, Armand?
2: A poc a poc, ja anirem construint això, tenim tota la temporada per endavant.
0: Està molt bé, està molt bé. Bueno, una novetat d'aquesta temporada és que l'Armand farà doblete diari a Flash FM. Explica-ho tu, perquè jo no ho acabo d'entendre.
2: No, jo m'hi poso ara també, però a més també us estaré acompanyant per les nits, les matinades, a la meva versió una mica més íntima, més personal, saps?
1: Que treballador.
2: Per tant, si us pilla de matinada també això, jo estaré allà posant-vos música.
0: Això vol dir que l'Armand ens abraça, perquè acabaràs abans de fer el programa nostre i després t'hi tornaràs a posar.
2: Exacte, fins a les 6 estaré jo acompanyant-vos i quan a les 11 ara m'hi posaré jo també.
0: Ja m'hi ha atabalat.
1: Mare de Déu, quin sàndwich.
2: Per davant i per darrere.
0: Ui, Armand! Escolta, nosaltres tornem demà a les 6 del matí. Gràcies per ser-hi. No desconnecteu de Flash FM. Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Flash FM. Són les 11.

0: està bé, això, així dona gust, començar. És un house molt elegant, aquest, la veritat. No m'estranya que l'haguem incorporat a la nostra fórmula, la fórmula del ritme. Ens arriba des d'Holanda amb uns tios que són una sensació, un fenomen dins de la música electrònica, dins de la música house arreu del món. Es diuen Anotter, i aquest hit es diu Talk to You. Sonant a Flash FM per començar nova hora en aquest dilluns de tornada a la rutina. Ui, ui, els petos, tu! Quines ganes tenien de sonar els pitos que inicien nova hora. Passen 3 minuts de les 11. Què tal, família? En aquesta reentré, en aquest dilluns, després de les vacances. Espero que estigueu tots bé, vale? Sí? Doncs vinga, va, som-hi, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Com deia aquell, vamos a calmar-nos una mica, vale? Jo us acompanyaré fins a les 4, 5 horetes de ritme, amb cançons tan xules com aquesta, Ana Mena i Lola Índigo. Es diu Petito A. Niño.

Així costa menys, tornar a la rutina amb una mica d'Electro Latino sonant a Flash FM. Juan Magán amb el Se Vuelve Loca. Si us ha costat una mica, doncs això, tornar a la feina avui en cas que hagueu tornat, hi ha un truco que perquè no us costi tant tornar de les vacances, que és no haver fet vacances, que és el que m'ha passat a mi. Perquè hem estat tot l'estiu, tot el sant estiu, fotent el callo al peu del canó aquí a Flash FM. Avui ja tornem amb tot aquí a Flash. Per tant, benvinguts, benvingudes a una nova temporada plena de ritme i plena de Ñengo Flow. Sí, sí, és el Ñengo Flow, és el Real G que s'ha colat aquí amb el Omar Kurz per fer això que es diu Forever Tugantel, d'aquí una mica Rau Alejandro, també John Samit i Fate. Pinta bé això, escoltes el poder del ritme.

0: un 8.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash! Flash FM Andorra.

Aquest estiu... Es diu Muchacha, és un dels temes de l'estiu. A les veus, la Isa, el madrileny, al costat de RUBFV, l'andalús. Hi ha la producció tremenda, eh? Aquí se l'ha tret, la veritat. Molt bé, un 10 per Crimly, el productor xilè, que està en ratxa, eh? Va publicar el seu projecte fa uns mesos, i també això que es diu Muchacha. I que va duríssima, la veritat. Sona Flash FM, escoltes el poder del ritme abans d'arribar a quarts de 12 del migdia. D'aquí no res, una mica de CNCO. Recuperem el seu clàssic reggaeton lento, el Bailemos. Abans, la plena BL Huesco, amb el W Sound 05.

Ell és un dels reis, si no el rei de l'afrobeat, com a mínim a Llatinoamèrica, a Colòmbia. És el Juan David Loaiza Sepúlveda, que tot direu, però meravella, aquest tio qui carai és, evidentment, fa servir el seu nom artístic, que és el Capo. Un màquina, la veritat, el tio. Li posem unes quantes aquí a Flash FM perquè sonen la mar de bé, sonen tranquil·les, sonen relaxadetes, ideals per un dilluns com aquest de reentré, de tornada. Aquesta es deia On anar, sonant a Flash, quan passen 5 minutets de les de quarts de 12 del migdia. D'aquí no res, Nicky Jam amb un temazo. Abans toca una mica de Bad Bunny des del seu àlbum de DTMF amb aquest reggaeton d'alta potència que es diu EO.

més que res que s'ha de dir que mola molt posar-vos novetats, que descobriu música nova, les que van sortint i tal, però de tant en tant recuperar un himne com aquesta... Oh, quin tema més mític. Per favor, quins records que desperta això. Espero que a vosaltres també, a aquesta hora. Una mica pell de gallina i tot, eh? És el Nicky Jam, quin tio més ben parit. Clar que sí. Es deia l'Amante, aquesta, eh? Sonant a Flash FM just abans de... Veus? Tira cap a una cosa més nova. Flash. Aquesta que et posem des de fa unes setmanes es diu precisament així. La setmana molt romanticona, aquesta. Elena Rose, al costat del Manuel Turizo.

0: És possible que tots aquests vosaltres que heu estat desconnectats de la ràdio durant aquest estiu, que no heu sintonitzat tant Flash FM perquè estàveu de vacances, estàveu por ahí i tal, ara que heu sentit això i que heu dit... Carai, què és això tan xulo que sona aquí a Flash? Doncs és el nou remix que han fet el Henry Méndez i companyia del Rayos de Sol, del mític Rayos de Sol. Els ha quedat collonut, és una meravella, i per això te la posem aquí en aquest primer dia de temporada regular a Flash FM, el poder del ritme. Segur, de ben segur que l'escoltareu més vegades perquè és molt xula. D'aquí no res, anem cap a Palma amb el Relsby i el seu èxit, el Tu vas sin.
1: Y no te quites que tú vas sin. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca.

curiós. El Taki-Taki, un tema que és un matxembrat cultural, perquè és el DJ Snake a la producció, un tio que és francès d'origen àrab. A les veus, l'Ozuna, que és colombià, i la Selena Gomez i la Cardi B, que venen doncs, una mica de l'escena d'Estats Units, de Nord-Americà, no? Per tant, un tema cantat en anglès i en castellà, que és fantàstic. I per això te l'hem posat, per cap altra raó. Aquí a Flash FM, escoltes el poder del ritme, apropant-nos perillosament cap al migdia, cap al punt del migdia, cap a les 12. Queden res, en 6 minutets hi arribarem, amb bona música. Per exemple, una bachateta que ara ve molt de gust. Aquesta d'aquí, del Romeo Santos i Prince Royce, es diu Dardos, eh? Ja saps que aquest parell han col·laborat aquest fa uns mesos amb un àlbum que van treure junts i que també els ha portat de gira mundial arreu del món amb la seva gira Mejor Tarde Que Nunca, es diu. Això és el Dardos, sonant a Flash.

0: curiós perquè tot aquest estiu 2026 que ja comencem a deixar enrere han passat mil coses al món, eh? I a casa nostra també, que si va ser el Tour de França que passava per aquí, per Barcelona i per tota Catalunya, que si lo de l'eclipsi que vam estar setmanes durant la turra i que va ser molt espectacular, també han passat coses com el culebrot del Julián Álvarez amb l'Atlético i el Barça i tot, no sé què. Bueno, mil coses, mil notícies d'actualitat que han anat passant, i tot ha tingut una banda sonora en comú que ha sigut el Baifo, el disc de l'estiu amb obra del Quevedo, especialment aquesta cançó, la graciosa del Quevedo amb l'Elvis Crespo, que de fet és el nostre número 1. This is Flash FM. Ha tornat al més amunt de la nostra llista del calibre 45 després d'unes setmanes d'agafar-se un respir, i ja porta no sé quantes, tu, entre les que em portava abans i les que em portava ara. Sens dubte m'ha nascut perquè és el tema de l'estiu 2026. Bravo, Quevedo i Elvis Crespo, molt bé.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. I doncs hem començat amb el nostre number one. Més música, més ritme que sonarà els propers minuts. A més, bona teca, tenim Cano preparat. També una mica de Latin House amb el Gordo. Jay Cortez amb un temazo. Ens quedem de moment amb Mike Towers, aquí sonant a Flash FM, amb això que es diu Un Anamàs.

és el so marca de la casa del Cano, aquest artista jovenet madrileny que porta uns quants anys a l'escena i que ja una mica ha deixat el seu segell, no? Que és una mica juntar ritmes urbans amb una base electrònica que li dona un rotllo encara més ballable i sobre el qual el tio es desenvolupa pues, fenomenalment, la veritat. Aquestes deies se pone las Nike, per si no ho sabies, sona una flash quan passen 10 de les 12. D'aquí no res, bueno... El No Me Conoce Remix. Quines ganes d'escoltar-lo. Serà just després d'escoltar això, encara mantenim el rotllo electrònic aquí. És Gordo, el DJ i productor al costat del Reiner Zonnebel, d'un tio que també li va molt la tralla. Aquesta ens té boix.

0: un 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
4: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
5: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants.

aquest parell de noi tan, de nois tan tristos són el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz amb aquest tema que és el de Lejitos, la versió remix, per això estan tots dos. Una cançó que s'inclou al disc més recent que va treure el Jay Wheeler a principis de l'estiu, que es diu La Voz Favorita. No sé si l'haureu escoltat, però bueno, clar, són 24 cançons, eh? T'has de demanar un dia de festa per escoltar-lo sencer, és hora i mitja. I l'última cançó del disco és aquesta, el de Lejitos, en versió remix. L'hem posat a flash per l'única raó que està sent un dels temes de l'estiu, sense cap mena de dubte. Ho està rebentant a les pistes de ball i per això també sona a la ràdio, clar. Flash. I si ara sona en alguna ràdio, que sigui en aquesta. Anem a canviar una mica el rotllo. Aviam què us sembla això. És el Café con Ron del Bad Bunny, eh? Por la mañana café, por la tarde ron, en versió Afro House, feta per un francès que es diu Clan, sona així de bé.

quin ritme més tremendo, que és el Beauty and the Beat del Justin Bieber al costat de la Nicki Minaj, un tema que té més anys que el Napeu pràcticament, però que aquest 2026 torna a estar en boca de tothom perquè mira, perquè sí. Bueno, perquè sí, no, perquè el Justin Bieber va actuar a Coachella i a partir d'aquí doncs, va tornar a fer aquest boom, tot lo seu, sobretot aquest tema que té amb la Nicki. Sona a Flash quan passen 4 de quarta d'una. Anem amb una novetat, més d'aquestes... Una novetat de les noves, Fa quina ràbia. Es diu Olvidarnos de tu, obra de Cano, al costat de Justin Quiles.

Són dues de les veus més afinades i més bones de tot Puerto Rico. Segurament també de les més agudes, perquè canten molt, arriben, jo no arribo allà dalt. La de la Rose, al costat del Mora. Bona combinació, convenen bé, la veritat. Es diu Aurora, aquesta. I d'aquí no res, sentirem l'himne del Mundial, el Dai Dai. Quines ganes de repetir-lo abans, un dels tios d'aquest estiu, eh? El Lugel, el seu Moving to the Sun. Yes.

bueno, de Barcelona, de fet, de Sant Esteve a Rovires, però igual quedava, era una mica llarg, no? De Sant Esteve a Rovires hasta Santo Domingo, doncs pues igual no quedava tan bé. Bueno, Barcelona, ja ens entenem. És la Rosalia, la Rosi, ens encanta recuperar això, ja fa 4 estius d'aquest despechar. I d'aquí cap allà, d'aquí no res, una mica de Manuel Turizo, també preparat ja per sonar Flash amb el seu col·lega, el Capo, i també tenim el JC Reyes, que mira, ja veuràs tu. Aquesta la va fer amb el xilè, amb el Kid Voodoo, que és un tio que també ja porta uns quants anys, està establint com un dels grans de l'escena. Aquesta es deia Me Mareo, sonant a Flash.

És un dilluns assolellat. Això entra especialment bé una mica de capo amb Manuel Turizo. Es diu Que pecao aquesta. De vegades costa una mica tornar a la rutina, però amb aquesta música tan xula que posem aquí a Flash FM, doncs costa menys. Flash és una mica l'emissora que escolten totes aquelles persones que guanyen a les batalles de farmejar aura. Per si no ho sabíeu, escoltar Flash FM dona 100 punts d'aura, però instantanis, venen directes, te'ls donen tal qual, el carnet d'aura, vinga, 100 punts més. Només per escoltar Flash i per escoltar cançons com aquesta, el baile inolvidable del Bad Bunny.

0: Aquesta és d'aquelles que en aquests dies que encara queden d'estiu per endavant pots escoltar perfectament en qualsevol garito, guingueta, xiringuito, un lloc així estiuenc on hi hagi qualsevol DJ posant housette electrònica així com de chill out. Segur que la posa perquè està sent un èxit a les pistes de ball i tu els hi podràs dir als col·legues, aquesta ja sé quina és. És el Talk to You dels Anotter, que la posen a Flash FM i que és xulíssima. De fet, és el mega crack de la setmana, per si no ho sabies. Molt merescut, perquè doncs, sona així de bé. This is Flash FM. De fet, hem començat nova hora de ritme aquí amb ella, amb el nostre mega crack, perquè passen 3 minutets de la una del migdia. És dilluns, últim dia del mes d'agost, demà ja serà setembre. Tot i que la veritable tornada de la rutina és avui que ja més o menys tothom torna, no? Tot torna, si és que tot torna.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. I sabeu què torna també? Doncs el Quevedo, amb aquesta, el Golpito.

tranqui, tranqui, jo també estic fent la coreografia, l'estudi. No ets l'únic que està fent el cabra a aquesta hora. És el Dante Kuduro, Donovan i Lucenzo amb aquesta, amb aquest himne de la festa en honor al Kuduro, que és un estil de música i de ball que es feia a Angola, a Àfrica, als anys 80 i 90. Fixa't, d'on tirem enrere. Boníssim, això, animadíssims. D'aquí no res, Mike Towers amb Benny Blanco i el seu Degeneré. Abans pugem al ritme amb el Dimitri Vegas i Like Mike. Ojo a les orelles, que és el Màquina Time.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al Grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del Grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Això per tots vosaltres que hagueu estat vivint sota una pedra, sota una roca, aquest estiu 2026, o que no hagueu connectat la ràdio en cap moment, o que no hagueu anat a cap festa i tal, doncs és un dels temes de l'estiu, sens dubte. Anna Mena, al costat de Lola Índigo, gran col·labo aquesta, que es diu Petitoa. I Lola Índigo, i Lola Índigo. Passen 24 de la 1, escoltes Flash FM, anem amb un altre d'aquests temes de l'estiu. Però vaja, sense... Però sense cap mena de dubte, eh? És aquesta melodia que s'ha instaurat a les nostres vides, es diu Jamaican Bam Bam i la firma el francès Ugel.

Quin peligro que tenen aquest parell, eh? És el Chris MJ col·laborant amb el Floyd Menor, aquest cantant, que té uns quants èxits ja a la seva carrera, el seu palmarès, aquest segurament el més gros. Es diu Gata Only, quan pràcticament passen 3 minuts de quarts de dues del migdia. Ojo, un moment important ara, perquè anem a posar una novetat d'aquesta. Jo, com a mínim, és la primera vegada que la presento aquí a Flash FM. Va sortir fa uns dies el nou àlbum de la Karol G, que es deia No me arrepiento de sentir tanto. Ja us vam avisar que estava plegat de temazos i avui, per primer cop, sona un tema que ha arribat al número 1 a les llistes dels sistemes de reproducció de les plataformes de tot el món. Ara mateix el número 1 és això. Es diu Baby Wow, Karol G, al costat dels espanyols Jude Line i Rusowski, al tanto que aquest tema serà molt important aquest 2026.

està aquí, mi gente, ja us sento, ja us escolto, ja us veig. J Balvin, al costat de Willy William, que si fos català es diria Guille Guillem, crec. Es diu Mi Gente, això té 9 anys d'història, ja 9 anyets que va sortir això, quin tremendo hit. Va, anem a enviar un shout-out. Shout-out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name. Del shout-out que envia Move Joe, el raper d'origen congoleny. Canta en francès, s'està fent d'or aquest estiu, aquest tio. Està sonant a tot arreu, eh? Que bé que entra això, aquest rotllo hip-hopero, així, el rap. Es diu Maladie, sonant a Flash.

0: cuando voy.
1: Té ganes de festa al Bad Bunny, té moltes ganes de festa, ja ho heu sentit, eh? Deia, dile, llama a tus amigas y diles que vamos a janguear. Home, home, Benito, avui és dilluns, potser avui una mica massa arriscat, no? Ara, si voleu festa, doncs... el que sí que us puc dir és que aquest divendres 4 de setembre pots fer dues coses, sobretot, atenció a la penya del Baix Llobregat, eh? Que és dormir o venir a ballar fins a rebentar a Viladecans. Per què? Doncs perquè arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina de Viladecans a partir d'un quart d'onze de la nit a l'escenari de ciment, estem parlant de l'escenari de ciment, de la plaça de la Mostra, vale? Perquè vinguis a donar-ho tot amb les sessions del Sergi Domena i de l'Héctor Ortega. A més, també forma part del cartell de DJ Lady Viking. Per tant, prepara't per una nit sense parar, eh? Anirem a tope amb la millor música, molt de ritme i molta festa. Com deia aquell, se va bé un follón que no sabe ni dónde se metió. Aquest divendres, 4 de setembre, no facis plans perquè el poder del ritme et reclama. A on? A la Festa Flash de Viladecans.

Crec que si m'apuntéssim amb una pistola aquí a Bocajarro i em diguessin has de dir la lletra sencera de El Efecto o Disparo, crec que no dispararíem perquè... Quin himne, tu? De pe a pa me la sé, diria, eh? Rau Alejandro i Chencho Corleone, quina combo tan potent amb aquest tema que té ja 7 anys d'història però que continua sonant igual de bé, per això te'l posem aquí a Flash FM. Escoltes el poder del ritme, escoltes la camana, sí senyor, va, vinga, que ens apropem a les dues. I arribarem en 6 minuts. Mentrestant, anem a baixar una mica, que anàvem molt amunt. És el BL, el colombià, amb això que es diu No Tiene Sentido.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bona tarda, són les dues. A una setmana per l'arrencada del curs escolar, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha comparegut per explicar les novetats del nou curs marcat per dos fronts oberts, la convocatòria d'una nova jornada de vaga el dia 8 de setembre, primer dia de classe, i la polèmica per les proves PISA, que s'ha saldat amb el relleu de la secretària general del departament i l'obertura de tres expedients disciplinaris. D'altra banda, poc després de conèixer que Itàlia ha prorrogat dues setmanes la suspensió temporal del Tractat de Schengen amb Espanya per la crisi migratòria que es viu a Ceuta, el govern espanyol ha decidit fer el mateix. Els controls fronterers als passatgers que entren a Espanya per mar o aire s'allargaran 15 dies. Es van instaurar el 8 d'agost per un termini inicial d'un mes després que el govern italià establís aquesta mesura l'1 d'agost. I almenys 15 persones estan desaparegudes al Parc Nacional del Gran Canyón, a l'estat d'Arizona dels Estats Units, després de les fortes i sobtades inundacions d'aquest dissabte a la tarda. De fet, les autoritats han evacuat diversos allotjaments del parc mentre continuen les operacions de rescat. Els esports. El català Àlex Palou ha tornat a proclamar-se campió per cinquena vegada a la seva carrera de l'Indacar, demostrant així que és el gran dominador de l'especialitat. I en futbol, el Barça juga avui contra el Rayo Vallecano a 2:15 de la nit. Si el conjunt blaugrana guanya a casa, empatarà 9 punts amb el Real Madrid. Pel que fa al temps, n'hi ha força tranquil amb sol i alguns núvols a punts del litoral i prelitoral central. Hi poden aparèixer alguns ruixats a les pròximes hores a punts del Berguedà i del Ripollès. Ara mateix tenim 29 graus a Barcelona i Tarragona, 32 a Girona i 28 a Lleida.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda. La.

0: Aquesta és la cançó que ha situat La Graciosa al mapa, eh? Jo crec que abans d'aquest estiu les parelles, les famílies, els nens, les nenes volien anar pues, a Fuerteventura, a Tenerife, a Las Palmas, a aquestes coses, no? I ara no, i ara tothom vol anar a La Graciosa, no? Per veure igual què tal és aquesta illa de la qual parla el Quevedo i l'Elvis Crespo amb aquest... què diu? Pues haurem d'anar a comprovar-ho, la veritat, perquè jo no tinc ni idea. This is Flash FM. És Flash FM, escoltes La Camana. Hem començat nova hora amb el nostre número 1, família, flaxero, flaxeres. Com va el dilluns? Sé que per molts és tornada a la rutina i costa una mica, però bueno, amb el nostre ritme no costa tant, no costa tant. Passen 6 minuts a les 2 del migdia. Let's go, va, som-hi, vamos allá.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: D'aquí no res, una mica de fei. També tindré Manuel Doble amb el 6ix9ine, temazo, ja està al caure. De moment ens quedem amb això més tranquil·let. Helena Rose al costat de Manuel Turizo sonant a Flash amb això que es diu La Setmana. La Setmana.

És l'especialitat del Fercho, eh? Ferir sensibilitats, tal qual, és normal. Si et passa tu també, que sàpigues que no ets l'únic o no ets l'única. Això es diu Luna, ho va treure en un àlbum que va treure el 2024, que es deia Fercho Calipsis, que a més és curiós perquè l'àlbum estava ple de temazos així com molt animats, molt de festa i tal, molt de maleanteo, i de cop i volta sonava això que es diu Luna i et destrossaves en zero. Passen 13 de les dues. Anem a animar-ho, això. Aviam amb qui podem animar-ho. Aviam. Anem a pensar una mica. Aviam, candidats. Vinga, perfecte, ja està, triat. El Quevedo, des del seu àlbum del Baifo, amb això que es diu Ni Borratxo. Ni Borratxo.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
7: Flash, Flash, Flash,
6: Flash, Flash FM.

Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Plaja FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Així és més fàcil, tornar a la rutina amb el flow del Mike Towers. Aquest es diu Un an a más, un an aquest dilluns, on tot una mica torna a la normalitat aquí a Flash FM i a les vides de molta gent, segurament. I és que avui ens hem tornat a llevar amb l'Héctor i amb la Gemma amb el Flash Matí de 6 a 11. Una mica de ritme, com sempre, jo us estaré posant fins a les 4 de la tarda. Després tindrem l'Interactua amb el Domena i al vespre ja sabeu que torna també el Flash Urban amb el Miquel i amb el Tomàs. Per tant, escolta, ja tornant a lo gran. Vinga. Va, més ritme. Si és ritme. Si és per ritme, no patiu, que nosaltres en tenim de sobres. I el repartim a través de les zones de la ràdio. En aquest cas, li toca a la Tini, l'argentina, amb Ulises Bueno i aquesta història d'amor que es diu Dos Amantes.
1: Que dice así.

0: tremenda col·laboració aquesta del Marshmello, l'artista electrònic nord-americà, amb el Manuel Torizo.
1: Salut.
0: Salut, Paco, salut, bueno, aquí, salut encara no, que encara no hem dinat. Però bueno, escolta, passen 3 minuts de quarts de 3 de la tarda. Anem amb l'Abad Kial des del seu últim àlbum. Es diu Dame, aquesta.

Directe des de la Bichota Season, que era com una mena d'àlbum que va ser el deluxe del Mañana Será Bonito, aquell àlbum que la va portar per tot el món, la Karol G, que torna a estar ara doncs, de moda amb el seu nou àlbum i la seva cançó, la seva gran col·laboració, que es diu Baby Wow, sonant ara abans el número 1. Doncs això es deia Colona. Aquesta la va fer en col·laboració amb el mexicà Peso Pluma, eh? També bastant màquina el tio. D'aquí no res, Farruko, amb el Ya Pa Qué, abans el de Lejitos Remix. Flash.

És el Quevedo al Canari des del seu primer àlbum, Donde Quiero Estar, amb un reggaeton boníssim, que es deia Punto G, aquesta que et fem sonar aquí a Flash FM quan queden 10 per arribar a les 3 de la tarda. Per cert, t'he de parlar d'un planazo per aquest dissabte 5 de setembre a Sant Feliu de Guíxols. I és que no només s'hi xutarà fort, també s'hi punxarà fort, perquè des de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit hi haurà sessió d'Héctor Ortega i de Sergi Domena de Flash al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols, després del torneig de futbol solidari Sergio Ayala, un torneig de futbol en benefici de la investigació pel DIPG i en la lluita contra el càncer infantil. Quan acabin els partits, hi haurà festa durant 4 hores de ritme amb futbol i amb solidaritat. Tot plegat per no parar, que ho sàpigues, eh? Aquest 5 de setembre, Sant Feliu de Guíxols, marca't un bon festival amb Flash FM.

0: Mami, desa toto.
1: Segurament dels temes urbans més famosos i més virals que han sortit mai d'Argentina. Ja fa dos anys, això, eh? El Mesita, amb Tiago PZK, Nicki Nicole i Emilia. Pas malament, era l'Una Foto, el remix. I te l'hem posat aquí, al poder del ritme de Flash FM, pràcticament arribant a les 3 de la tarda, ho arribarem, farem amb una mica de Latin House.

0: Aquesta, a part de ballar-la, també pots fer-la servir per practicar una mica el teu anglès, no? La lletra és bastant fàcil. Let me take you higher so I can show you love. It's a place where I am, but it's for us both. Let's set the world on fire, etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, aquí seria enrotllar-se ja, fer-la sencera. En qualsevol cas, molt xula. Es diu Talk to You, és dels holandesos Anotter i és el megacrack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. De fet, ho és per segona setmana consecutiva. Ja es van estrenar l'anterior. En qualsevol cas, l'hem fet servir per començar una nova hora de ritme aquí a Flash FM a la Camana. De fet, és l'última que passarem junts, aquesta de 3 a 4, perquè a les 4 en punt s'hi posa el Domènec, el jefe d'equipo, amb l'Interactua, hombre.
1: En directe, a Flash FM, sí. Armand Maravalle.
0: Sí, sí, sí. Home, ja tocava, hi ha ganes d'interactuar, eh? Aneu escalfant els vostres whatsapps, que ell estarà encantat de rebre'ls, vale? En la propera estoneta, una mica de Noel Doblea, també tenim la nova d'Ozuna, de moment, Ana Mena i Lola Índigo. Niño.

meva. Facis els tios ja d'això, hasta que Dios diga, no? El doble A al costat de Bad Bunny, un tema ple de barres boníssimes, eh? Tu eres mi Lady Gaga, jo tu Bradley Cooper. Bona referència, aquí saben, saben coses. Una mica d'Elite Ball Knowledge de l'Anuel i del Bad Bunny col·laborant amb aquest temazo. Sonant a Flash quan passen 10 de les 3. Anem amb aquesta novetat boníssima. Ozuna i Omar Kurz. Ojo, ojo al dato. Es diu Zizi, sona així de bé. Yeah, yeah.

0: 8. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Hola, té Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
4: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
5: 86-22-88.
6: Departament comercial del grup Flash Andorra.

0: Vinga, bon rotllo, alegria, bon rotllo, tornant de vacances, amb això que es diu El Golpito, ja la coneixes, Quevedo, al costat de l'orquestra, la banda Nueva Línia, amb unes cantants que, per cert, ja no formen part del grup perquè es van separar després de l'èxit d'aquesta cançó, no van saber gestionar-ho i van dir chao pescao, vale?
1: Vale.
0: Doncs vinga, va, anem amb més ritme, una mica de tussa d'aquí no res. Abans, anem cap a Colòmbia, aquí a Flash. Escoltes El Poder del Ritme, Ryan Castro i Capo, amb aquest hit que es diu La Villa. Yeah.

segurament de les millors cançons de tota la carrera del Psycho, el granadí, amb aquest Supernova, que és una cançó que em flipa perquè té com molts canvis de ritme, eh? Tota l'estona beats diferents, així acaba tranquil·leta, però vaja, hi ha reggaeton, hi ha drum and bass, així com rotllos electrònics, bastant interessants en això que es deia Supernova, eh? Te l'hem posat aquí a Flash quan passen 6 de quarts de 4. Moment d'anar cap a Colòmbia amb el Manuel Turizo, que ens porta a ballar una batxeteta molt xula. Flash!

T'he pillat, t'he pillat. Jo també l'estava cantant, igual que tu, a aquesta hora. Dels In Pijama, la Nati Natasha amb la Becky G. Fa ja 8 estius d'això. Vas tirar enrere en el temps, eh? Posar una d'aquestes i dir, mora meva, tu. Època daurada on tot anava bé, tot anava bé. I tant, i tant. Ara també va bé, ara també. No ens podem queixar. Va, queden 20 minutets perquè li cedeixi el relleu a l'Interactua, al Sergi Domena. De moment ens quedem amb la plena BL i Westcol.

escoltes aquesta hora Flash FM, sintonitzes amb el poder del ritme i ja saps que tenir un poder comporta una gran responsabilitat. Com va dir Spider-Man una vegada, un savi. Per tant, escolta, intentem gestionar-ho la millor manera possible. Que és posant-te la tua aquest ritme amb Lola Índigo, això és de la reina. Va, més coses.

0: Estem recuperant aquesta que es deia Duckity del Bad Bunny amb el Jay Cortez, el Jayco, que per cert ha donat senyal de vida, eh? El Jayco ha publicat una cosa a les xarxes que sembla que el tio tornarà a fer música, tornarà a publicar àlbum i tal. Millor, perquè feia bastant de temps que estava desaparegut i ens n'alegrem que el tio, doncs, es reactivi una miqueta. Ara, com aquesta, cap ni una. This is Flash FM. Temazo per anar acabant. També em posaré un parell més per, abans de deixar-li ja el relleu, al Sergi Domènech, que s'hi posa ja amb el primer Interactua de la temporada. Avui, dilluns 31 d'agost, jo sóc el Maravalle, us he acompanyat des de les 11 quan ha acabat el Flash Matí. Ha sigut un plaer tornar-hi. Bueno, pues vinga.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Per part meva, demà més. I ara, pues això, eh? Una mica de Domènech. Prepareu els vostres WhatsApps amb l'Interactua, que comença ja de ja. Us deixo amb el Jamaican Bamba.

0: Ai, què tal, família? Com esteu? Molt bona tarda.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Ja estem de tornada i comença l'Interactua amb el seu ritme de la cançó més rellevant d'aquest estiu, Quevedo. Ella

0: continua fent estiu, evidentment, perquè ho és, a Quevedo i Elvis Crespo. Que ha ressorgit gràcies a aquesta cançó que consideren aquells que ja tenen una de les més rellevants del precisament aquest estiu 2026, que encara no s'ha acabat, com veus allà, però que va avançant mica en mica, eh? I tant que sí. Què tal, com esteu? Bona tarda.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Sabrosíssima, oiga. Como sabrosa es mi vuelta, eh? És espectacular. No us podeu arribar a imaginar les ganes que teniu un cop més de compartir amb vosaltres aquestes fabuloses tardes a través de l'interactua de Flash FM. Un cop més i fins a les 8 us convida a fer-vos el WhatsApp a través del número habitual, eh? Coses que mai, com a mínim, no interessen ni de bon tros canvien. 628-06-05-13, 628-06-05-13. Podeu començar a demanar, a dedicar cançons, si teniu motius per fer-ho. I així ens retrobem de la millor manera amb el ritme que, com sempre, la nostra fidel i exigent audiència ens demana, que mai pot ser de cap de les maneres un error i que, a més, venen premiades, eh? Els missatges venen premiats amb samarretes, noves samarretes, per cert, del marxandatge de Flash FM. Un marxandatge que va molt buscat i que ens encanta regalar a través d'aquest programa entre la nostra fidel audiència. Perquè, evidentment, no hi ha millor possibilitat perquè es llueixin com es mereixen, eh? Aquestes samarretes. 628-06-05-13 és el Maravall, qui toca el 2. I com vius deia, qui entra al terreny de joc és en Sergi Dover, avui dia 31 d'agost, primer dia de temporada. Aquesta recentment nova temporada 2026-27. Començo a escoltar-vos i a llegir-vos. Com sempre, serà un luxe, un honor.
2: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. Hombre, ¿qué tal las vacaciones? Molt bé, sé que has estado haciendo fiestas y todo.
0: Fiestas alguna
2: que
0: otra,
2: pero también te he visto alguna foto en la playa.
0: También, algún día.
2: Hoy me gustaría empezar con Moby to the Sun. ¿Ah? Se la quiero dedicar al Frankfurt Sapporo.
0: ¿Sapporo?
2: A Edu y a... Ya Monse.
0: Molt bé.
2: También dedicársela a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Adeu, Pili. Encantat de retrobar-me amb tu i amb tots aquells que a mica ens fan arribar missatges des de ja.

0: Café con ron per la nostra amiga Laia. Diu que avui s'ha reincorporat a les vacances, diu, i encara no s'hi ha posat. Diu, per cert, estem sentint que regala samarretes. És així? Doncs sí, efectivament. Estic regalant samarretes del marxandatge d'aquesta emissora. Com no podia ser d'una altra manera, entre els molts missatges com el vostre, que demanen cançons que pel que feu funcionen i agraden. Aquesta versió, com bé dius, d'un tema que ha fet popular Bad Bunny, evidentment, eh? Una miqueta més discotequera, càrrec de Clan. És aquesta la que suposo que has escoltat aquí, si habitualment poses Flash FM, cosa que t'agraïm especialment. Molta gràcia, molta gràcia. Ja està aquí una tarda més l'Interactua.
1: Ja està aquí l'Interactua.
0: I el WhatsApp del programa, que espera el vostre missatge de retrobament. Avui dilluns, eh? Dilluns 31 d'agost, eh? Tot ha acabat confluint d'aquesta forma i manera. Veus que bé?
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola.
3: Hola, molt bona tarda, Domènec.
0: Bueno, bueno,
3: què
0: bueno.
3: Passa, crac?
0: Què passa,
3: hola,
0: tio?
3: Com anen les vacances? Espero que bé. Bueno, sí. Les has tingut. Bueno, avui em volia que posessi la de Soy el de Sant Cugat.
0: Sí?
3: I em volia que posessi la de Papá Americano.
0: Papá Americano.
3: Venga. Jefe d'equipo, que estem a tope.
0: Això és un clàssic, no?
3: I anem a fer per una altra setmana. Venga,
0: oh,
3: bona tarda i fins demà. Adéu.
0: Adéu, maco, adéu. Bueno, les vacances han anat bé. Han passat molt ràpides, això sí. I si haguessin tingut 5-10 dies més, no m'haguessin sobrat, vamos.

0: Escoltes l'Interactua.
1: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallès comença amb preus bojos.
2: Prepara el curs amb tot el que necessites.
1: Com una motxilla triple per només 14,96 €.
2: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
1: Boró Vallès, especialistes en la tornada a l'escola.
2: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
7: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
8: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
9: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
10: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
11: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
12: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

0: Oh, m'agraden aquestes cançonetes que ens demaneu una tarda més aquí a l'Interactua de Flash FM en aquest últim dia del mes d'agost. Que precisament pertany a aquesta engegada de setmana. Avui, dilluns, petitó. Està bé saber-ho, eh? Som quatre bons amics, diu, que estem de camí a Puigcerdà i volem la cançó... Ah, que aquest és el de després, calla. M'he colat. Qui demanava aquesta?
1: Hola, flasheros.
0: Ara.
1: Que estem de camí a la Verema.
0: A la Verema.
1: I ens agradaria escoltar Patitoa.
2: De l'Anna Mena i la Lola Índigo. Estem una mica de marxa, home, per treballar.
0: Molt bé. Doncs vinga, tota la del món la teniu aquí. A Flash FM, més concretament a l'Interactuar, ja sabeu, a la carta, al 628-06-013. I ara torno a recollir carret i repeteixo el que fa bo ben feia, que era llegir aquest missatge. M'havia colat, eh? M'heu de permetre aquestes petites errades. Per una banda són habituals aquí a l'Interactuar, però per una altra, evidentment, de tornada. Espero ser incomprensibles. Encara tinc el cap en d'altres llocs, jo. Hola, sí, som quatre bons amics que estem de camí a Puigcerdà i volem la cançó Dardos al Romeo Santos. Ara sí, una forta abraçada a Domènec i molt ben retrobats. Molta gràcia a vosaltres pel vostre missatge. Molt bon viatge, no sé si aneu per motius laborals o de vacances. En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos i demanar-nos la batxata de batxates. Perquè és així, Romeo Santos i Prince Royce, Dardos. Dardos.

0: Soc el Mario i m'agradaria que em poséssiu la cançó de la setmana. Vinga, moltes gràcies, que estic aquí amb el meu pare pintant la meva habitació.
1: Molt bé.
0: Amb tota la musiquita de Flash FM, la millor emissora del món. Vinga, gràcies.
1: Amb la millor audiència, evidentment, per la qual et trobes. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquesta pintada d'habitació. Sí, senyor, aprofitant el temps tant com puguis, suposo que abans de tornar al col·le, no sé. Una abraçada també forta per tu i pel Papucci, el ritme d'aquesta una setmana, que és la que comença, que ens introduirà oficialment en el mes de setembre i tot el que això comporta, eh? Venen les lamentacions, ara. Ja veuràs el crèdit, ja. 628-060-513. Trobades per un cap de setmana espectacular que ens faran passar, en aquest cas, de Tardeo aquest dissabte per Sant Feliu de Guíxols. El Tardeo solidari Sergio Laia, Ayala. Us esperem al Guíxols Arena tarda nit, eh? Per anar fent amb el Soy Ripa de Flash FM, Marchandatge i la companyia, en aquest cas també, del Héctor Ortega, directament des del Flash Matí, que us parla Sergi Domena. Donant-ho tot, com sempre, eh? I més per una boníssima causa com és aquesta. Hola, hola, sóc en Sergi de Torredembarra. Diu, em pots posar la nova cançó de Carol G? Se la vull dedicar al meu pare, es diu Manolo. És conductor de camions i sempre us escolta. De passada també li agradaria que li regaléssiu la nova samarreta. És molt fan de la vostra ràdio, moltes gràcies. Doncs vinga, samarreta de les noves, eh? Que quedi ben clar. I posat en negreta de Flash FM pel Manolo. De seguida prenc les dades. Tinc moltes, eh? Al llarg d'aquesta tarda i poden ser vostres. Carol G està tornada amb aquesta cançó.

0: FIFA del propi Juan Magán, aquí a l'Interactua de Flash FM, que avui un cop més ha obert les seves portes a una nova temporada. Bona tarda, sóc el Jordi, els de Martorell. Em pots posar ayer l'avís, la dic al meu company de feina, en Rubén. Diu, avui fa precisament 40 anys i està fet un iogurín, diu, per molts anys. Doncs moltíssimes felicitats. Aprofito la vinentesa també per dir-vos que aquest divendres ens anem directes a Viladecans, a la seva festa major, festa Flash FM al Parc de la Marina. Pots venir a donar-ho tot, evidentment. Amb qui us parla Sergi Domènech, l'Héctor Ortega, i ens acompanya la Lady Viking, una autèntica crac que en certes festes forma part de les files de DJs de Flash FM i ho peta, molt petat. Prepara't per una nit sense parar. La millor música, molt de ritme i molta festa. Tot aquest divendres, va. 628-060-513. El WhatsApp de l'Interactua ens diuen hola, Sergi, ben retrobat. Ens pots posar Tini Dos Amantes, si us plau. Molta gràcia. I tant que sí.
1: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Aquest és el crit de guerra d'una altra de les cançons de llarguíssim recorregut al llarg d'aquest 2026 i sembla que encara va per una bona estona. Es diu Maladí, Maladí. Tironit, Tutí, què tal? Com esteu? Molt bona tarda, molt benvinguts, ben retrobats, retrobades. Hem aixecat nova temporada avui, dilluns 31 d'agost, aquí a Flash FM. Programació 26-27 i, per tant, hem tornat a obrir les portes d'un nou Interactua, amb qui us parla Sergi Domènech, de tornada també dels dies de vacances, després d'haver farmeat i Laura. Ara està molt de moda fer-ho, això, diuen. Encara m'han d'explicar què és, eh?
1: Hola, bon dia. Soc Angústia, Santa Coloma de Farners.
0: Què dius, Blake?
1: Com han anat les vacances?
0: Molt bé, molt curtes, molt intenses.
1: Jo no he pogut fer, he treballat molt fort.
0: Vaja,
1: per
0: bé.
1: Per guanyar molts calés.
0: Ah, amigo.
1: Per ell escoltar la cançó del Chiringo, que és molt divertida, és molt maca aquesta.
0: Està molt ben parida, sí,
1: senyor. I dedico al meu millor amic, l'Alberto Bético. I també a G. Víctor, que és molt amic meu, també.
0: Molt bé.
1: Doncs res. Que passeu molt bon dia. Adiós.
0: Moltes gràcies pel teu missatge. Estiu 22 i Henry Méndez, com bé dius, una molt bona cançó per aquesta hora de la tarda. Entra molt bé. El Chiringo a tota la vida, eh? El que ara vindria a ser una mica més fashion, beach club.

0: Me va passar el rato, oiga.
1: Bona tarda, Sergi Domènec. Sóc el Miquel de Riudoms.
0: Què tal, tio?
1: I et demanava la cançó de l'Ejitor Remix, sisplau, que m'agrada molt.
0: Molt bé.
1: I sempre que estic a la ràdio, m'agrada molt escoltar-la.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, res, la dedico a tots els plaixeros. Adeu.
0: Adeu-siau. Riudoms, Tarragona. Molt bona cançó i molt bon missatge, sí senyor. Ets un crac. Una abraçada ben forta i que vagi molt bé. Ben retrobat, aquest primer dia, diguéssim, de col·le per mi, de curs. Tenim molts pel davant i serà, com sempre, un honor escoltar-vos, llegir-vos i compartir tantes cançons com vulgueu, 628-06-013, potser no cal, però us ho recordo com més, Tinc per vosaltres no samarretes de Flash FM convencionals, no. Noves samarretes de Flash FM. Nou disseny, amb un patronatge espectacular, És un teixit d'aquell bo, Hem deixat ja les tonteries i hem anat a coses serioses. Volem compartir-les, volem regalar-les entre la nostra audiència, entre els molts missatges que rebem cada tarda. Tinc unes quantes encara pel davant, Fins a les 8, imagineu-vos si tenim estona per a regalar samarretes. Diuen, hola, bona tarda, Sergi, sóc el Pau. Diu, a veure si em pots posar la cançó Màquina Time. Se la vull dedicar a la meva parella, Clàudia. I diu, guai, te veus? Regala'm, si pot ser, una samarreta de Flash FM. Molta gràcia. Vinga, samarreta, no sé si per tu, Pau, o per la teva parella, Clàudia. En qualsevol cas, la samarreta és vostra i el problema també,

0: Escoltes l'Interactua.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
7: Carinyo, ja sóc a casa.
8: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
7: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
9: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
10: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
12: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
13: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
14: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
13: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
15: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
16: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram.
15: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: El nostre so és únic.

Per mi, un dels tracks d'aquest estiu. I ara sí, per la 35a temporada o per allà. Flash FM. M'agradaria també participar en el concurs de les samarretes. Moltes gràcies, Sergi. T'estimo. Bueno, escolta'm, no és un concurs. És que estic regalant samarretes a Gogó aquesta tarda, per retrobar-me amb la meva estimada audiència i, evidentment, demostrar que tenia moltes ganes de que fos així. Aquesta gent, en Other... Home, també és considerat un dels temes de l'estiu, entre altres coses, perquè no passa tot arreu, però no l'hem vist venir, Jo vaig ser d'aquells que em preguntaven qui eren aquests parguelas i els que ha sortit molt bé la jugada, la veritat. No sabem si després d'aquesta n'hi haurà una altra o no, És difícil superar aquesta cançó, però crec que deben estar trabajando en ello ayer por la noche y esta mañana, exactamente. Molt bé, estem de tornada després dels millors i més sabis consells, els de Flash FM, que passen per dir-vos que aquest dissabte a la nit ens veurem també a la Festa Major de la Jonquera. A posar al revés un cop més aquella beneïda població catalana, sobradament coneguda ja per nosaltres. I a la que tantíssim ens agrada que ens convidin, A partir de 2:15 a la... Necessito ulleres, Ho tinc claríssim. A la Plaça Nova, concretament. M'he adonat perquè cada cop que començo temporada aquí a Flash FM he de posar la lletra de l'oridor més gran, Vull dir... Hola, bona tarda, sóc en Max. Diu, podries posar la cançó Jamaican Bam Bam? Se la dedico a la meva xurri, que avui fem tot just 3 mesos que els fem junts. Molta gràcia. Bueno, esto es amor de verano y el resto tonterías, A veure si dura. Espero que sí, ja m'explicaràs.

0: delicatessen d'aquesta cançó que queda enrere i que s'imposa entre els bons missatges que rebem aquesta tarda. Veig que agrada.
1: Sergi, molt bona tarda i molt benvingut.
0: Moltes gràcies. Laura, molt bé.
1: Espero que t'ho hagis passat molt requete bé.
0: Sí, dona.
1: Hagis descansat, dormir, desconnectar una mica... I res, en tornem-hi. Això és com la tornada al cole.
0: Sí, efectivament.
1: I mira, per començar la temporada, posa'm, sisplau, la del Manuel Turizo i la Elena Rose, o la Ellen Rose, com es pronunciï, i li dedico a totes flaixeros. Doncs moltíssimes gràcies i molts petonets, que ja tenia ganes d'escoltar-te.
0: Doncs per aquí estem, cada tarda del peu del canó. Moltíssimes gràcies per manifestar-te, especialment en aquest primer dia, com bé dius, de temporada. És un honor tornar-te a escoltar i et desitgem, evidentment, també el bo i millor per tot el que tenim pel davant, eh? Arritma, en aquest cas, aquesta cançó, que, com bé deia, fa moment, abans fins i tot que la demanessis, he detectat que agrada especialment. Està força xula, eh? No m'estralla, tampoc, però, bueno, és curiós que la setmana s'imposa entre les més demanades, com a mínim avui. Demà ja veurem. Elena Rose. Dame cinturí, que sí, que sí. Hola.
2: Bona tarda, Sergi. Com estem?
0: Molt bé.
2: Mira, volia participar en el concurs aquest de la samarreta, a veure si toquen amb disseny nou.
0: Sí.
2: I volia demanar la cançó de La Morocha, la que espera ahir.
0: Sí.
2: Dedicar-la a la meva xicona valenciana, la més gran, més guapa del món, Sara, que bé, fa un temps li vaig demanar la mà i sembla que es casarem, si no passa res. Així que aquesta cançó la dedica per a ella.
0: Molt bé.
2: I també recorda i suporta tots els mestres que estan pujant de València cap a Catalunya, que demà també comença el curs per ells.
0: És veritat, eh?
2: Vinga, que vagi molt bé.
0: Això és un no parar. Molta informació a través d'aquest missatge, eh? D'entrada, moltes felicitats per la marca que et toca i si busques dijòqueis els tinc a un preu competitiu que no, bueno, no te l'acaba.

cançó que vols demanar és boníssima. Fes la petició al Sergi Domena. Passi.

0: Lo tienes que mover. Hola, bona tarda, Sergi. Soc la Irene des de Montcada i Reixac. Vull alguna cançó de Bad Bunny per la meva millor amiga. La Carla diu avui marxa de vacances, diu l'estimo i ho diu a parts iguals. I diu textualment, perquè ho posa així. Disfruta tu que pots, puta. Bueno, doncs res. Fórmula magistral d'acomiadar-se i desitjar-li una molt bona vacança a la teva amiga Carla, que esperem estigui escoltant el programa a ritme de unes quantes cançons, alguna que entretenim aquí de Bad Bunny a la programació de Flash FM, Sí, ens ha costat molt trobar alguna. Aquesta, concretament, el crit de guerra, que no ha passat de moda ni molt menys i que coneixeu més que sobradament. Nueva Yola, si te quieres divertir, con encanto y con primor. Camí, en aquest cas, a les 6 de la tarda. Oli!
1: Oli, sóc la Laia Vall i espero que vinguis a tope.
0: A tope,
1: que
0: sempre.
1: Les vacances m'han fet molt curtes.
0: Sí, oi?
1: Bueno, ja som dos. És una rutina.
0: Vinga,
1: doncs mira, et vull demanar... Et demanaré una cançó del Faith.
0: Sí.
1: De la Chica.
0: La Chica 305, suposo, no?
1: Un petonet, però no...
0: Un petó i fins demà. Adéu, Laia, que vagi bé.
1: Adéu.

0: pedaç de cançó de proposta que suposa la tornada de Farruko, en aquest cas amb la col·laboració de Steve Aoki, i aquesta cançó que es diu Ja pa què. Una part emotiva pel que fa a la lletra i una part de ritme i eufòria per les festes i festivals que s'esdevinguin sempre. Són més que benvinguts. Molt bé, posem en marxa una altra hora de ritme sempre a la carta a través dels whatsapps de la nostra fidel i estimada audiència, el 628-060-513, que espera, evidentment, com sempre, les vostres reivindicacions musicals per posar en marxa, en aquest cas, el parell d'hores més que tenim pel davant. Poca broma! Equador del show d'avui. Hola, hola.
1: ¿Qué pasa, Sergi? Amigo, ¿cómo estás?
0: Bé, home.
1: Soy Mati, Team Mati.
0: Hombre, Team Mati.
1: De Henry Méndez.
0: Sí, senyor, un artista.
1: Poneme el ritmo de Rayo de Sol, junto a Juan Magán, Chino y Nacho y Lugra.
0: Sí.
1: Que ya se están acabando los Rayos de Sol. Te mando un abrazo, amigo, a ver si nos vemos pronto.
0: Segur que sí.
1: Saludos ahí para la gente de la Flash.
0: Molt bé. Moltes gràcies. No se acaban los Rayos de Sol ni de coña, hombre.

Bona, bona, bona. Hola, Sergi, què tal? Soc l'Adrià, des de l'Escala. Diu, ens poses Petitoa. Te la vull dedicar al meu germà gran, es diu Marc, i donar-te les gràcies per fer-nos passar una gran nit de divendres a la Festa Major. Va ser espectacular. Doncs sí, efectivament, vam passar per allà amb el company Miquel González, eh? Divendres apoteòsic a l'Empordà, a l'Escala. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per la boníssima acollida des del minut 1, eh? La veritat és que va ser començar a posar música. Semblava un karaoke allà. Se les coneixien totes. Quina barbaritat. Aquesta crec que precisament no va sonar. Mira per on, no sé. No recordo d'haver posat el Petitó aquest. Però està molt bé que me la demanis. Moltíssimes gràcies, Adrià, des de l'Escala. I Marc, que vagi molt bé. 628-06-06-13. Continuo escoltant-vos, llegint-vos, en aquest cas. Hola, sóc en Maxi. Diu, podries posar David tirar més fotos del Bad Bunny? Us ho agrairia molt, perquè em costa molt tornar a la rutina. Moltes gràcies. Bueno, m'ho expliques o... Si vols et faig un croquis, jo també.

0: escoltes l'Interactua.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
3: Love, love, love.
4: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Deures en família, dibuixos amb amics... Ara tens un 3x2 en les millors marques d'escriptura i material d'escriptori. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
9: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
9: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Flash.
10: Flash FM.

0: Flash!
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: propi Quevedo, cançonassa que s'instaura, no, que s'instal·la com a número 1 de Flash FM. Un convici sí, que sembla que anirà per llarg, eh? Està claríssim. S'ha afiançat allà i no se'n va ni amb aigua calenta. La graciosa...
1: Más sabrosa.
0: Això està molt bé, eh? Fer-nos la vida més fàcil sempre és d'agrair i més tal com estan les coses. Bueno, hola, flasheros. Digo, ¿puedes ponerme la canción de Quevedo? La que sea, digo. Pues de Quevedo tengo unas cuantas también, ¿eh? Cuidado. Y si quieres, también regálame una camiseta de Flash FM. Intenté conseguir una cuando vinisteis a actuar a Vilanova, pero no hubo manera. A ver si hoy tengo más suerte. Pues venga, voy

0: marreta que t'acabes de lluir, que t'acabes de guanyar, perdó. Gràcies a la Graciosa. Què passa, Jan?
1: Hola, gentlemen, soc en Jan de Instagram.
0: Hombre.
1: Avui volia demanar la cançó Los Chicos del Coro,
0: sí,
1: de Bennett, i li daré a mi perquè m'agradarà molt. Ara vull fer una pregunta.
0: Aviam.
1: El dia 8 d'agost vas estar a Porta Ventura,
0: sí,
1: però jo, em sembla que vam coincidir tu i jo.
0: Segur.
1: Em sembla. Bueno, ja moriràs, ¿vale?
0: T'ho dic ara mateix, la resposta a la teva pregunta, el dia 8 d'agost, efectivament, per la tarda, vaig estar a Port Aventura passant-ho bé amb molts de vosaltres, entre ells pel que m'expliques tu.

0: La cançó perfecta a la ràdio adequada. Interactua.
1: Ai.
2: Yeah. Bad girl.
1: Miami, Barcelona, ai.

molt bona batxata que torna a sonar aquí a l'Interactuar. Hola, Sergi, crac, sóc Laia des de Sant Celoni. Em vull demanar Tardos de Romeo Santos i Prince Royce i li vull dedicar a la meva cosina, Júlia. Avui ha sigut mare d'un nadó preciós que es diu Marc i ens ha omplert de joia i felicitat a tota la família. Molta gràcia. Doncs moltíssima gràcia a tu pel teu missatge i moltíssimes felicitats a la cosina Júlia i benvinguts a un futur oient de l'Interactuar. Esperem, el Marc. A ritme d'aquesta batxateta fantàstica i meravellosa, tenint un cid, tenint màquia, el Prince Royce i l'altre, el Prince Royce i el... Com diu l'altre? L'he posat tantes vegades ja que se me'n va la pilota. I el Romeo Santos, això. A les 6 i 37 minuts serà una molt bona cançó. Deixeu-me que us ho digui, us repeteixi un cop més i tantes vegades com faci falta.

0: quarts d'onze de la nit a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra. I anar a donar-ho tot amb les sessions de Emoa, Héctor Ortega i Lady Viking, que s'apunta a la festa. Prepara per una nit sense parar amb la millor música. Ritme i festa aquest divendres 4 de setembre. No facis altres plans perquè no val la pena. Aquest és l'únic i genuí. El poder del ritme et reclama. Festa Flash FM a Viladecans. Us esperem un cop més. Serà, anava a dir, brutal, inoblidable, espectacular, bla, bla, bla, tot allò que se sol dir. Vinga, va. I qui més? Hola.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda.
0: Hola.
1: Benvingut a la nova temporada.
0: A Gregòria.
1: I, bueno, amb molta alegria d'escoltar-te cada dia.
0: Molta gràcia.
1: Avui volia demanar, sisplau, Despacito de Luis Fonsi.
0: Bona.
1: I a veure si m'ho puc donar una samarreta, perquè el meu fill estarà molt content. Adéu, bona tarda.
0: Gràcies a tu, va, Despacito. Poc a poc i bona lletra. Ens ho expliquen Fonsi i Daddy Yankee.
2: Ai.
3: Fonsi! Chihuahua!

0: És un reggae dels de tota la vida, eh? No s'han inventat per res. Ryan Castro i Capo a través d'aquesta cançó. Coneixeu perfectament.
1: Ei, Sergi, bona tarda. Aquí el Jordi des de Zaragoza.
0: Digue'l, Jordi.
1: Ja sabes, como siempre, dándole un poquito al entreno en bici.
0: Dámelo.
1: Nada, quiero que me dediquéis, no sé, cualquier canción que te apetezca, dedicársela a todos los flasheros y espero que todo el mundo haya venido bien y estén, se hayan pasado unas buenas vacaciones.
0: Eso se trata, claro.
1: Venga, un saludo.
0: Saludo. Adéu-siau, moltes gràcies. T'he posat, jo que em deixaves triar, la Villa, que no és que em vinguin molt de gust, però la que he pillat més ràpidament. Doncs aquest anem aquí. Tan sols 8 minuts per arribar a un punt a les 7 de la tarda. Ja sabeu, el WhatsApp de l'Interactua, que espera els vostres missatges. Estem d'estrena temporada avui.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Ja estem encantadíssims, no només d'escoltar-vos, com era el cas, sinó també de llegir-vos, com serà aquesta altra. Diuen, hola, què tal, bona tarda, soc la Lucía des de Tarragona. Diu, m'agradaria que posessis Me Rehuso de Danny Ocean. Gràcies.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Manresa, Navàs, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Sant Vicenç de Castellet, Berga, Súria. Flash FM arriba a tot arreu. Som únic.
1: O apuges tu el volum o la pugem nosaltres.
0: Flash FM. Flash FM. Són les 7.

0: Anem descobrint les noves cançons que ens presenta a través del seu nou disc, Karol G. A més de cançons, col·laboracions. La destacada fins al 8, la que és, pel que sembla s'imposa en aquesta, en Rusowski, efectivament. El paio aquell del Malibu, qui ho havia de dir, eh? Jo m'ho he hagut de mirar un parell de vegades perquè no m'ho creia, eh? El tema es diu Baby Wow i pinta més que bé, com, evidentment, no esperava menys d'una Karol G, que tema que treu, tema que acaba convertint-se en pràcticament tots els casos en un molt bon èxit. Aquesta musiquesta és per donar-vos una sèrie de consells, una sèrie de tips importantíssims que xerren sobre els mosquits. Probablement estiguin enamorats de tu i ets els que els hi pica la curiositat. Escolta aquests consells que dona Afterbite, concretament, relacionats amb les picades. Recomanació 1 d'entrada. Dorm amb mosquitera o amb les finestres protegides, sobretot si deixa el llum encès a la nit, eh? En fi, els mosquits van molt en moda festival. Hauries d'evitar també deixar aigua acumulada en plats de testos, cubells o terrasses. És el lloc preferit pels mosquits. Poden muntar-se al seu Airbnb particular, vale? Consells Afterbite. Ja saps què fer per reduir les picades de mosquit. Però si tot i així aconsegueixen picar-te, tingues amb Afterbite, la millor solució contra les picades d'insecte. Ui, ui, ui! Que viene, que viene. Ah, 628-060513. Darrers 60 minuts, arriba com sempre la carta.
1: Hola, Sergi, sóc Ela. Espero que hagués tingut unes bones vacances. Sí, podria demanar la cançó del Batxatón de la L perquè el dissabte vaig al concert de Lola Índigo i m'agradaria que me puja a l'escenari a cantar la cançó en ella. I també m'agradaria la camiseta del Flash FM. Vale. Moltes gràcies. Mira, adéu.
0: Te la regalaré bàsicament per si et convida a pujar a l'escenari, que la portis posada, pobra de tu, que no sigui així, eh? Vinga, de seguida pren les dades, felicitats, i aquí tens el batxatón que demanes.

0: escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, al setembre, arriba carregat de teatre. A l'Espai Texas, de l'1 al 20 de setembre, hi pots veure Desaparellats, mentre que a la Sala Fènix hi trobaràs L'Estanquera del Raval. També a Barcelona, a partir del dia 2, al Teatre Neu, hi trobareu l'Impro Show. I si t'agrada la música, el 5 de setembre, a Paral·lel 62, hi arriba The Music of Stranger Things, amb Kyle Dixon i Michael Stein. Al Teatre Teatre Coliseum, del 4 al 6 de setembre, s'hi representa Cop de Rock. I al Teatre Eòlia, també a partir del dia 4, hi trobareu Què és un cadàver. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot plegat entrant a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
3: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
4: Love, love, love.
5: L'amor és el més important a la tornada al col·legi. Presentem la nova col·lecció de Frost, la marca de papereria i motxilles del Corte Inglés per a una tornada millor. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
0: Som This is Flash FM. Flash.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: de lluny, acabaria ser un dels temes més rellevants d'aquesta temporada, no només pel potencial dels artistes, sinó perquè a més està ben parit, eh?
1: Hola, Sergi, bona tarda. Soc la Laura de Sabadell.
0: Què tal, Laura? Com estàs?
1: Però ja et trobem a faltar, eh? Sí. Aquest matí, quan m'ha sonat el despertador, dic, oh, quina merda, tornar a dormir, a la feina... Però ara que, clar, a l'engegar el cotxe al sortir, dic, bueno, però si també ha tornat a l'interactuar. Ja l'he cogido d'altra manera, avui... ja és otro rollito.
0: Estàvem obligats, ja.
1: Així que, res, avui, per ser la primera cançó, doncs et voldria demanar la de Petitó, de Ana Mena i Lola Índigo, i res, els que encara esteu disfrutant les vacances, que les acabeu de disfrutar, que passen superràpid.
0: Molt ràpid.
1: I a la resta, doncs, benvinguts. Vale? Ah, i mira a veure si em pots regalar una samarreta nova. Que així, pues, ja empiezo el verano como Dios manda.
0: Bueno.
1: Vale? Un petonet.
0: Més que començar-lo, acabar-lo, pràcticament. Però, bueno, escolta, moltíssimes gràcies per les teves paraules. Encantat de retrobar-te aquí a l'Interactua cada tarda, evidentment, a la teva disposició. Sempre que ens demanis, Petit Oa, o tantes altres cançons que, per molt que vulgueu, no us les acabareu, eh? Hi ha aquí un arxiu musical que no us el patareu. Hola, buenas, Sergi. Soc el Marc, des de Tarragona. Me puedes poner Exótica, de Gabri Ponte, dedicada a mi mujer

0: Bona tarda, Sergi Domena. Ben tornat a Flash FM i ben tornat a l'Interactua.
1: Moltes gràcies, home.
0: Jo també se m'han acabat avui les vacances, perquè acabo de tornar de Pineda de Mar i estic de tornada a Sentmenat.
1: Molt bé.
0: M'agradaria demanar-te, si us plau, la primera cançó de la nova temporada de l'Interactua. I quina millor que la graciosa... De què ve d'aigua el Biscrespo?
1: Molt bé.
0: Vinga, saludets i que viva l'Interactua. Adéu i bona
1: ben
0: tarda.
1: Ben retrobat, adéu-siau. Moltes gràcies, Lopeta. La primera petició de temporada de tantes que arribaran al llarg de tots aquests mesos. Que vagi molt bé aquesta tornada amb el seu ritme del nostre actual número 1 perpetuat al calibre 45, la graciosa de Quevedo. Una molt bona cançó per fer sonar aquest cap de setmana, concretament el Tardeo Solidari que tenim previst a Sant Feliu de Guíxols, del Guíxols Arena, en benefici, en aquest cas, a la investigació contra el càncer infantil. El torneig Sergio Ayala. Estaré compartint escena amb l'Héctor Ortega. Estarem posant bona musiqueta per mirar de passar un vespreig espectacular amb els companys de Sant Feliu de Guíxols. Hola, Sergi, sóc la Irina des de Barcelona. Diu, podries posar la cançó la setmana? I et voldria demanar també una samarreta de Flash FM, si fos possible. Moltes gràcies. A tu, pel teu missatge, Irene, que vagi bé aquesta tarda. Va caient mica en mica a rima d'aquesta d'Elena Rous i Manuel Turizo. Vamos.

0: a través d'aquesta cançó que va presentar al seu moment un exitós Bad Bunny.
1: Bona tarda, Sergi. Que provi la tornada i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, home.
1: Et volia demanar una cançó. Posa'm la de Nueva York. Soc el Joan de Valls.
0: Gràcies. Molt bé, Joan de Valls. Abraçada ben forta a Nueva York. El crit de guerra, que un cop més, torna a ser protagonista del nostre espai de ràdio. Que tanca la paradeta fins demà a partir de les 4. Com bé dius, en aquest primer programa de la temporada. Sant Tornem-hi, que no ha estat res. Aquells que també ho fan, sigueu benvinguts, i aquells que probablement marxin, que són un percentatge antic també bastant interessant, doncs que vagi molt bé. Una més, i us deixaré, com sempre, a partir de les 8, amb el Flash Urban, que torna de la mà i bon fet del Miquel González i Tomàs Poal.
2: Hola, Flashius. Estem amb mem ara al cotxe,
0: sí,
2: que estem molt avorrides perquè hi ha moltíssima caravana,
0: yeah,
2: i volem una mica d'ànim, i ens agradaria que ens fessi la cançó de Suelta, Gatita, Suelta,
0: sí,
2: d'Ossi, per animar-nos una mica, que estem molt avorrides.
0: Doncs vinga.
2: Per mi, per la meva mare Joana.
0: Anem a resoldre-ho, això. Suelta, Gatita, Suelta, d'Ossi, au família, sóc en Domènec, que vagi bé.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Consulta la llista de les cançons que més ho peten a flashfm.cat o a la... Flash FM. Són les 8.

0: es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la pot. Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Joder.
3: No m'ho puc creure.
4: Mare de Déu, Cardedeu.
5: Ja s'ha acabat l'estiu.
4: Què?
5: No!
4: Què està succeint?
5: S'ha acabat l'estiu?
4: No, no, no.
5: Hola, Tomàs Poal.
4: Miquel González, molt bona tarda, barra vespre. Què passa, xavales?
5: Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Flash Urban a Flash FM. Venim molt calents.
4: Mare de Déu, calents, calents, calents, calents, que necessitem una mica d'aigua i de gel per relaxar-nos, perquè té un hito.
5: Sí. Dios!
4: Joder.
5: Ja tornem a tenir el telèfon lliure.
6: 93 545 68 68.
5: Que sí, que sí, que ja torna el programa de les trucades, el programa de les bromes telefòniques, el programa del cachondeo i de les risses.
4: Com Oye, que alegria, niño. Què tal les vacances? Bé. Com has estat, tio? Bé o no?
5: Molt bé.
4: Bé?
5: Hem fet moltes coses.
4: Has follat molt o no, tio?
5: Hem fet moltes coses. I hem estat molt calents.
4: Vamos.
5: I tu?
4: Bé, bé, bé. Bé, bé, molt bé, bé.
5: Doncs això és el que volem saber de vosaltres avui. Què tal les vacances? Què tal l'estiu? Què heu fet? Heu anat amb la família? Heu tingut un amor d'estiu? Volem saber tots els salseig possible.
4: M'agrada molt lo de l'amor d'estiu. Jo tinc ganes que algú ens expliqui aquestes cosetes maques. Sí. M'he enamorat, he follat només una nit. Qualsevol merda ens ho expliqueu.
5: Doncs ja sabeu què heu de fer. Trucar-nos ara mateix a través del telèfon de la ràdio.
6: 93 545 68 68.
5: Efectivament, 93 545 68 68. I avui tornen les bromes telefòniques.
4: Vamos! Vamos!
5: Vols demanar una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp.
4: És molt fàcil, ja sabeu, el nostre WhatsApp, el del Flash Urban, 699-69-69-69. Demanes la broma, ens dius la víctima de la broma, què li vols fer, i nosaltres, de la millor manera, doncs, l'efectuarem.
5: Doncs vinga, va, si vols demanar una broma telefònica, envia'ns un WhatsApp ara mateix.
0: Envia'ns un WhatsApp.
7: Sí, pop.
0: 699-69-69-69.
5: Oh, quines ganes de fer la primera broma!
4: Vinga, vinga, vinga!
5: Bueno, doncs comencem.
4: Vamos, hòstia, cocaïna!
6: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash.

0: una de Mas, així es diu aquesta cançó del Mike Towers, que sona al Flash Urban.
1: Molt bé, no, el tio?
0: S'ho
1: ha currat. Bé, bravo.
0: Són les 8 i 5 minuts, avui és el primer programa de la temporada i volem la primera trucada de la temporada. Quina serà la primera trucada de la temporada?
1: No ho sé pas, per això trucaràs. Està guai perquè és com el col·le. Què fas posant la cançó del Mundial? Ja, si ha passat, mare meva. És com quan tornem del col·le, que la profe ens pregunta què heu fet aquest estiu, on heu anat, doncs és una mica aquest programa, no? Avui la tornada al col·le.
0: Però si pot ser amb salsets millor, vale?
1: Exacte, volem amor d'estiu i polvos d'estiu.
0: Exacte. I si voleu demanar una broma telefònica, ja sabeu que heu d'enviar un WhatsApp al WhatsApp del Flash Urba.
1: 699-69-69-69 i atenció que ja tenim 3 peticions,
0: eh? Ah, sí?
1: Anem forts.
0: Collons.
1: Com el vinagre.
0: Si vols entrar en directe ara mateix al Flash Urban.
2: 93-545-68-68.
0: Ens truques al 93-545-68-68 i ens expliques què és el més heavy, el més fort que us ha passat aquest estiu.
1: Exacte. Si, per exemple, heu tingut algun problema amb el destí on heu viatjat, amb la penya d'allà, si us han estafat, que hi ha moltes estafes a l'estiu, eh? Aquestes agències de viatges i coses així, hi ha molta estafa suelta.
0: I també a la platja.
1: A la platja, una platja nudista, si heu vist penis.
0: Home, que també t'estafen a la platja.
1: Ah!
0: Sí, les Coca-Coles a 3 euros.
1: Clar, però això tu accedeixes a pagar-ho.
0: No hi ha.
1: Clar, no et roben després la cartera. Bueno, a vegades sí.
0: Bueno,
1: a Barcelona sí.
0: Parlem-ne.
1: Dius?
2: 93-545-68-68.
0: A favor! És el primer dia.
1: Ai, Déu meu, ja anem forts.
0: És el primer dia i no truca ningú?
1: Déu-n'hi-do, com és possible, això?
0: Perquè no ens han trobat a faltar.
1: Que truquin per pena.
0: Ah, per pena, havia entès una altra cosa.
1: No, per pena també, per pena i per pena.
0: Quin és el més heavy que t'ha posat aquest estiu? Què és allò que dius, buah, això m'ho emportaré tota la vida?
1: Sí, exacte. Mira.
0: Hola. No!
1: Molt bona anècdota, espero que no es torni a repetir.
0: No!
1: Si truqueu, no penseu, cabrons!
0: T'han penjat! Potser no ens han trobat a faltar les vacances.
1: Jo tinc aquesta teoria, que se l'apel·lem a la gent. Potser hem de deixar de fer el programa, eh? És una bona conclusió que trec.
0: El primer dia de temporada ja estem així?
1: Hauríem de parlar d'altres coses, jo crec, de caza i pesca o alguna cosa així, saps?
0: Tornem a intentar-ho,
2: veus. 93-545-68-68.
0: Hola!
3: Hola, bona.
0: Hola, com et dius?
3: Gregoria, la Moreneta.
0: La Gregoria Moreneta.
1: Què tal, Moreneta? Has tomat el sol?
3: Sí, a tope.
0: Ah, sí? Ens has trobat a faltar?
3: Molt, moltíssim. Hem parlat l'últim dia i mira, se m'ha fet molt llarg, eh?
1: Se t'ha fet llarg?
3: Bueno.
0: El què?
1: És que clar, jo no sé què de què parla la Gregoria.
3: La vacança que han tingut vosaltres, perquè jo he estat treballant, eh?
0: Molt bé, Gregoria. Molt bé.
3: Sí.
0: Gregoria, bueno, no has tingut cap amor d'estiu, doncs?
1: No.
3: No, és que ja ho tinc, fa 30 anys.
0: Que sosa, tia, has d'anar renovant de tant en tant.
1: Clar, has de trobar una mica d'espurna a la vida, Gregoria. Has de trobar coses.
3: Ja, però bueno, de moment estic contenta i no, de moment no.
1: Com es diu el teu home?
3: Carlos.
0: El Carlos. Això vol dir que el Carlos té una bona tranca, perquè clar, si estàs tan contenta...
1: Hombre, el de los huevos largos, eh?
0: Ah.
1: Sí. Li encanta ja per les caniques, eh?
0: Per favor!
1: Perdó. Les Carlites.
3: Oh, Déu meu! Tinc el Carlos, també, fills.
0: Ah, també tens fills.
1: I també... Bueno, no pregunto.
0: No, home, no!
1: No pregunto. Per favor, Gregoria!
0: No! Bueno, moltes gràcies, Gregoria.
1: Adéu.
3: Bueno, benvingut de nou, eh?
0: Gràcies, carinyo.
3: I a disfrutar tota la temporada nova.
0: Gràcies, adéu. Cari.
1: A ti, Ciela.
0: Adéu. A veure qui ens truca per aquí. Hola. Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Adrià Sales.
0: Adrià Sales.
1: Què tal, pirata? Com estàs?
4: De puta mare, i tu, Tomàs?
1: Molt bé, Adrià, molt bé.
0: Escolta, Adrià...
4: Digue'm.
0: No, que si has tingut algun amor d'estiu o alguna
4: cosa. Uf, jo sóc pare fa 5 mesos, ho tenim fotut en guany.
0: Dios.
1: O sigui, ni has follat ni res, ni amb la teva dona, no?
4: Res, tio. Una mica de petting i a dormir.
1: Hòstia!
0: Lo mínim.
1: Lo que et deixa, no? Lo que
4: sí,
1: et permet.
4: Sí, lo mínim. Però bueno, mínim. Que després de la quarantena entre de puta mare el petting, eh?
1: Després de... Per què, de la quarantena?
4: Home, tu saps que quan una dona és mare ha d'estar un temps que no...
0: Ah, bueno, has d'estar uns mesos sense fer res.
1: Ah, clar. Sí, tancats com rates a casa. Sí.
0: I com vas portar tu la quarantena?
4: Bé, millor que el Covid.
0: Millor que el Covid? Bueno,
1: clar, tenies una criatura amb què distreure't.
4: Sí, la veritat que teníem el temps ocupat.
0: Molt bé. Molt bé, Adrià, gràcies, maco.
4: Que t'escolto que has començat el programa. No podeu dir cocaïna en públic, tio, que la gent ho normalitza en cabal.
1: Pues mira, tu ho acabes de dir, cabron.
0: Dios!
4: Sou la polla, tio, que vagi molt
0: Venga.
4: Bé.
1: Vinga, Adrià, ratlles.
0: Adéu, que vagi bé. Vinga, ja sabeu que si voleu podeu demanar una broma telefònica o enviar un missatge a algú a través del WhatsApp de la ràdio.
1: 699-69-69-69. Va, escriu-nos, cabron.
0: Vinga, dona-li canya.
2: Ens agradaria disculpar-nos. Absolutament res. Flash Urban. Yeah.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al pil-pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
8: Come on,
9: let's go.
8: Let's go.
7: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
10: Flash, Flash, Flash.
7: El poder del ritme. Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Això es diu Moving to the Sun, és el Hagel a través del Flash Urban a Flash FM a les 8 i 18. Avui és el primer programa de la temporada.
1: Bien, vamos. Que alegria, coño.
0: I hem tornat.
1: Que
0: bonico. Ja estem aquí, de moment. De moment, estem aquí.
1: Si Déu vol, seguirem
0: a veure,
1: demà.
0: A veure, ja veurem si seguim o no. Ja sabeu que ens podeu trucar i explicar-nos avui com ha anat l'estiu i quin salseig heu tingut aquest estiu, vale?
1: Exacte, sobretot estem enfocant en el tema d'amor d'estiu, que sabem que molts de vosaltres heu tingut aventures, aquest romans tan maco, doncs volem que ens ho expliqueu.
0: Vinga, va, truca'ns ara.
2: 93 545 68 68.
0: Efectivament, a través del 93 545 6868, de quin és el vostre amor, i si no és amor i voleu explicar una anècdota d'aquest estiu, també podeu explicar-ho, només faltaria, vale?
1: Sí, o simplement trucar-nos per dir-nos on heu estat de viatge, si heu viatjat molt lluny, si heu currat, qualsevol merda. Ja ens agrada.
0: Doncs vinga, va, truca'ns ara. Hola, bona tarda.
3: Hola. Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
1: Hola, xica.
3: Ona.
0: Ona, des d'on ens truques?
3: Des de Sant Esteve, Sant Rovirat.
0: Molt bé.
1: El poble de la Rosalia, eh?
0: Sí, senyora.
1: Bé.
0: Tra, tra.
1: Sí.
3: Bueno, viu més gent, a part de la Rosalia?
1: No, no, no, només la Rosalia.
0: Et fa ràbia que cada vegada que diguin el nom del teu poble diguin això de la Rosalia?
1: A mi m'ho faria,
3: Ona. Sí, només em diuen això, sí.
1: Dios! És que és veritat que a mi em fotria molt, també, coño. És rotllo, el poble té moltes més coses.
0: T'ha fet odiar la Rosalia?
3: No, home, no.
0: Digues que sí.
3: Val, sí, sí.
1: Jo tinc una proposta. Sí. Jo canviaria el nom del poble a Sant Esteve de Rosalia.
0: Dios! És que tinc noves cintos.
1: Estan guapes, eh?
0: Quants cops t'han dit això de la Rosalia quan et diuen Sant Esteve de Sant Rovires?
3: Moltíssims, moltíssims. Com t'ho dic, jo crec.
0: Vale, fem una cosa. Tota la gent d'aquest poble, si està escoltant el programa, que et truquin i els expliquin si els hi fa ràbia o no, cada vegada que es parla d'aquest poble, que es parli de la Rosalia.
1: Clar. És que hi ha una cosa molt semblant, que és com l'època de fa 2 anys que et deies Marina, que et deien la Marina està morena.
0: Exacte.
1: Que acabaves fins al coin del mateix. Doncs pues jo vull que truqui algú que es cagui amb la Rosalia.
0: Doncs busquem gent de Sant Esteve de Ses Rovires, de si els hi fa ràbia o no, de cada vegada que parlen del seu poble, que és de la Rosalia. Vale? Què et sembla, Ona?
3: Vinga, a veure si truca gent.
0: Perfecte.
3: He trucat, com he dit, que està...
0: Que què?
1: Ui, no teniu cobertura al poble de la Rosalia, eh?
0: Què dius?
3: Que encara no estic al poble, estic tornant.
0: Què dius?
1: Allí.
3: Que dic, he trucat perquè, com dèieu que estàveu avorrits, que no, ningú us trucava, dic, doncs anem a trucar.
1: Bueno, ara ja no, ara estàvem bé.
3: Clar, és... bueno, us ha trucat a l'Adrià, a la Foxina, doncs ja us heu animat.
0: Sí, sí, exacte. I tu has tingut algun amor d'estiu, aquest estiu, o què?
3: No, no, jo porto 10 anys casada, ja.
0: Joder.
1: Que avorrits, eh? Podeu no estar casats tothom, mare meva. Volem salseo.
3: Bueno, a
0: veure,
3: jo em diverteixo igual, eh?
0: Ah, feu trios.
1: Hòstia, en sèrio?
3: No cal fer trios.
1: T'has follat el cambrer del Chiringuito? Dios. Molt bé, molt bé. La del poble de la Rosalia, molt bé.
3: Sí, clar, el que em faltava, sí, sí.
0: Teniu relació oberta?
3: No, ben tancada.
0: Ben tancada?
1: Oberta, oberta a ella, però la relació no, relació tancada.
0: Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies per trucar-nos, carinyo.
1: Adéu, Rosalia, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Ciao.
0: Doncs vinga, busquem gent de Sant Esteve de Ses Rovires, a veure si els hi fa ràbia o no cada vegada que es parla del seu poble, que es parli de la Rosalia.
1: Clar. Vale? És com quan un guiri li dius soc de Barcelona i et diu, hombre, Messi, és rotllo, a veure, no, no, o sigui, és, molt, no. Més, és molt més que un jugador de futbol a una
0: Clar,
1: ciutat.
0: Almenys. Apunta't a l'agenda, Tomàs. El dia 5 de setembre,
1: vale,
0: a Sant Feliu de Guíxols,
1: això és ja!
0: No només es xiularà fort, també es punxarà fort.
1: Amb qui?
0: Amb l'Héctor Ortega i el Sergi Domena.
1: Passo.
0: De les 8 del vespre a les 12 de la nit al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols.
1: La cabra.
0: I després, vale, torneig de futbol solidari Sergio Ayala.
1: Vale.
0: Quan acabin els partits, la festa continuarà a peu de camp amb 4 hores de rima per donar-ho tot. Tot, tot.
1: Sí, partidito i festa.
0: Sí.
1: Guapíssim.
0: Futbol, solidaritat i 4 hores de música per no parar, vale?
1: Planazo.
0: Sí. Ei. El 5 de setembre, Sant Feliu de Guíxols.
1: Insisteixo que això és ja!
0: Dios.
2: 93 545 68 68.
0: Què has fet aquest estiu? Volem saber-ho tot, va, vinga.
1: És la vuelta al cole.
0: Que falta poc pel cole, també, eh?
1: Dios.
0: Ah, temazo, no?
1: Està guapa, no?
0: Jo.
1: És que hem posat coses noves al programa. Perquè,
0: ah, sí?
1: Perquè veieu que treballem?
2: 93 545 68 68.
0: Si ens vols dir que tinguem una bona temporada, ho pots fer-ho. Si ens vols dir que tinguem una mala temporada, també ho
4: també,
0: pots fer-ho.
4: També, saps?
0: Serà només mala. Faltaria.
4: Serà mala, però...
0: Hola?
5: Hola, bones.
0: Com et dius?
4: Hombre, senyorita.
5: Som la Carla i en Gael.
0: Ah,
4: en Gael.
0: Carla i en Gael.
5: Silencio, cony.
1: Què ha dit? Silencio, cony, ha dit?
5: No, és que anem amb el cotxe i estem arribant a Palafrugell.
0: Ah, Palafrugell. Ah,
4: molt bé.
0: I què heu fet vosaltres aquest estiu?
5: Treballant molt, la veritat. Aquí a la Costa Brava, quan veniu els de Barcelona, treballem massa.
0: Dios!
1: En quin sentit?
5: En tots els sentits que tu vulguis.
0: De què treballes?
1: M'està tirant la canya?
5: No, no, no. Jo no. Bueno, jo no treballo gaire, treballa més la meva parella.
0: Doncs no t'aqueixis, que estava molt aquest estiu, tia.
1: O sigui, el teu home, el teu home està currant i tu dius, treballem molt. Clar. Perdona, tu t'estaves rascant el xitxi a la piscina. Digue-ho ja!
5: Bueno, jo te truco per fer una broma telefònica al meu germà.
0: Aquí?
5: Al meu germà.
1: Dios.
0: Com es diu el teu germà?
5: Es diu Adrià.
0: Adrià, i què t'ha fet el teu germà?
5: Es casa aquest octubre amb la Laura, la seva parella.
1: La cabra.
5: I, bueno, crec que podríem fer alguna cosa guapo.
0: Et cau bé la Laura?
5: Oh, i tant.
0: És segur?
1: Bona, és bona cunyada o peste de l'oeste?
5: No, no, és bona, és bona cunyada, sí.
0: Segur?
5: Oi tant.
1: Segur que es critiquen a les esquenes.
5: Bueno.
1: Segur que et critica.
0: No es porta bé amb el germà.
1: Ah, no?
5: No, és broma, és broma.
1: Ah, vale.
0: Sí o no?
5: Que sí, que em porto bé.
0: Vale.
1: I llavors, li vols fer una broma telefònica abans que es casin? Per exemple, podem fer veure que la boda no es poden casar al recinte que havien reservat o alguna cosa així? Què et sembla?
5: Mira, tot el heavy que vulgueu. Si voleu dir que la Laura jo he posat els cuernos, ho podem fer.
0: Dios, vas forta, eh?
1: Si ets una germana de merda, qui ets?
5: La seva germana.
0: Fem una cosa, fem una cosa. En realitat, les bromes no es demanen per aquí, però bueno, ja hem començat a fer-ho.
1: Hem fet excepció.
0: No, no pensis que agafarem el telèfon, vale?
5: Vale.
0: I el trucarem en directe i li farem la broma.
5: Perfecte.
0: I després li diràs tu que en directe que ha sigut tot culpa teva.
1: Exacte.
5: Em sembla genial.
0: Vale?
1: Abans de que ara pengem i seguim fora de micròfon, tu saps on es casen? Tens detalls reals o no de la boda?
5: I tant.
0: Ho sap tot.
1: Això és molt bo. Molt bo!
0: Doncs va, no pengis.
5: Perfecte.
1: Fins ara.
2: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Bad Bunny, això es diu Que Pretendes. Què fas tu trucant a aquestes hores al Flash Urban?
1: Vols explicar-nos què tal l'estiu? Vols demanar una broma telefònica? Què vols fer?
0: Anem a fer una broma telefònica?
1: Vamos, coño!
0: Venga. És que ens acaba de trucar la Carla. Carla, estàs per aquí encara, no? Carla?
2: Sí, estic aquí.
0: Ah, vale.
1: Uf, vaya susto del arbusto.
0: Anem a trucar al teu germà, a l'Adrià, que s'està a punt de casar amb la Laura, concretament el 17 d'octubre.
1: Correcte, un dissabte.
2: Exacte.
0: I li anirem a dir que la broma, que la boda no es podrà celebrar.
1: Exacte. Concretament es casen a Brunyola, a un lloc que es diu Mas Muixac, i aleshores jo em faré passar per un tal Martí Pons i Fabra i seré el gestor d'esdeveniments d'aquest mas.
0: Vale.
1: De manera que li diré que no es podrà casar perquè unes altres persones l'han reservat i han pagat més diners.
0: Vale, doncs, Carla, tu calladeta, vale? Escoltes la broma per al telèfon i després et passarem i li diràs tu que és una broma, vale?
1: Sí. Farem veure, doncs, farem la de... Bueno, et passem amb la secretària per gestionar i tu li dius pringau, algo així.
2: Vale, sí, sí.
0: Vinga, anem a trucar-lo. Ai, és la primera broma de la temporada.
3: Nerviós.
0: Nerviós.

0: Parlo amb l'Adrià Martínez?
1: Sí.
0: Què tal, com estàs, Adrià? Mira, em dic Martí Pons i Fabra, et truco de Mas Muixac, com estàs?
1: Ah, bé, bé, digues.
0: No, mira, t'explico una mica, sóc el gestor d'esdeveniments d'aquí del Mas i era per comentar una coseta. A priori, tu i la senyoreta Laura Sánchez, correcte?
1: Sí.
0: Us casàveu el dissabte 17 d'octubre, a les 17 hores, oi?
1: Correcte.
0: Vale, vale, vale, vale. Doncs a veure com t'ho explico. Hi ha hagut un petit problema, però no podrà ser aquesta data.
1: Ah, molt bé. Vale. Guai. Que guai.
0: Però que bueno, estic intentant ajudar-te. No sé si això és ironia o no sé com em respons, però et demano una mica de respecte.
1: Sí, sí, respecte el temps.
0: Vale. Llavors què passa? Per què em parles així?
1: No, jo no parlo d'alguna manera.
0: Vale. Bueno, el cas, Adrià, és que hem de gestionar el canvi de data.
1: Molt bé.
0: Vale, llavors...
1: És que estic aparcant, un segon, és que no puc estar perquè estic aparcant.
0: Vale, doncs aparca. No sé, podries fer les dues coses alhora, però bueno.
1: Sí, ja. Puc saludar la meva dona des d'aquí a la ràdio?
0: Aquí, què vols dir, a la Laura?
1: Sí.
0: Però tu per què saps que això és la ràdio?
1: Ah, no, perquè... Bueno, jo s'escolto una mica, saps?
0: Mare meva! Ens ha detectat.
2: Vaya pinta.
0: Vaya peste de broma.
2: Vaya merda.
0: Joder, Adrià.
2: Adrià, tens aquí la teva germana, la Carla.
1: No, no, realment no us escolto, però, joder, es veia de lluny.
2: Com que es veia
0: que
2: de lluny?
0: Que es veia de lluny de què?
1: Home, tio, perquè aquí allà sobte ara trucant-me aquí quan falten poques setmanes, es veia de lluny. Heu de millorar.
2: Com que hem de millorar? Perdona?
0: Però serà cabrona.
2: Com estàs dient?
0: Oiga, senyor, no nos falte el respeto.
2: Hola! Carla, digue-li algo, que és culpa teva.
0: Carla, cabrona.
3: Joder, Adri, tío. Yo sí que quería ahorrar el dinero de la boda.
2: Dios!
0: Adrià, bueno, realment la Carla et volia comentar que no li acaba d'agradar molt la teva promesa, la Laura.
2: No, no es cauen bé.
1: Bueno.
0: A més es diu Laura Sánchez i li recorda Pedro Sánchez. Dios! No li agrada, no li agrada.
1: Però podria ser pitjor.
2: Com podria ser pitjor? A veure...
1: Joder, podria ser...
3: Bueno, no sé. Té un historial amb el germà heavy.
2: Ah, sí?
0: Cuenta, cuenta.
3: No, home, que estigui
2: ell. No, ho volem saber tot.
0: Ah, jo vull drames.
1: El xisme, vull.
0: Que ha sortit amb moltes xonis i tal, o què?
1: No,
2: amb moltes tòxiques. Amb moltes
0: tòxiques? Hòstia.
1: Joder, si lo raro tu, Bernau, que estigui bé del cap.
2: Per favor!
0: Ah, la Laura tampoc està bé. Està de lulu, o què?
1: No, però
2: sí,
1: això em
2: caso
1: amb ella, perquè
0: és l'única
1: que
0: m'he trobat
1: que està bé.
2: Segur?
0: Home, ell també té veu de tiesini, l'Adrià.
2: Fem una cosa.
3: Truquem a la Laura.
2: Ara, molt bé!
0: No, si la Carla ens vol treure la feina, jo ja ho veig.
1: Bueno, va.
2: Vale.
1: Pues trucada... ella sí que cau.
2: Ella caurà? Ens ho jures?
0: Ah, segur?
1: Segur.
2: No li xivis.
0: Si us plau.
1: No, jo no dic res. Jo
2: segur?
1: Arribaré cap a casa i no diré res.
2: Vale, pues vale. Et poses la ràdio i la truquem ara.
0: Llavors, què fem? Mantenim a la Carla la trucada sí, i li diem sí, que és de part seva?
2: La Carla s'ho menja tot.
0: La Carla és la cabra, eh?
2: La Carla
0: a mi m'agrada molt.
2: Carla, tens el telèfon de la cunyada, no, suposo?
3: Home, i tant.
2: Ah, vale, vale. Bueno.
0: Pues ara ens el dones.
2: Ara ens donaràs el telèfon de la cunyada, vale?
3: Perfecte.
2: Doncs vinga, no pensis, por fam. Adéu, Adrià, que vagi bé.
0: Adéu, Adri.
2: Que vagi bé la boda.
0: Adéu, xaval.
2: Adéu. Carla, tu el que vols són mals rotllos a la família, tia.
0: Sí.
3: Home, sí. És que és molta pasta que s'ha de pagar, eh?
2: O sigui, no vols anar al casament?
3: No, home, clar que vull. El que no vull és pagar 2.000 euros perquè es casi el meu germà.
0: 2.000?
2: 2.000 euros et fan pagar?
3: No, bueno.
0: Però qui li pagues? Les strippers? Mare meva!
3: Doncs ho estàvem pensant, eh?
0: Mare meva, però 2.000 pavos per què? Bueno, clar, els germans suposo que paguen més, no?
2: No sé, però molta pasta.
3: Sí, clar.
0: Espero que no es casin els meus.
2: Home. Bueno, fem una cosa, doncs. Posem només una cançó. Vale?
0: Ara.
2: Mentrestant, la Carla ens dona el telèfon de la cunyada i a veure si ara sí que cola. La broma, vale? No pensis, Carla.
0: Vinga.
2: Vinga.
4: Escoltes el Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: La graciosa.
1: Que graciosa, hija.
2: Hi ha una senyora que és molt graciosa, que és la Carla, que està aquí encara.
1: Porta mitja hora, no, en directe, la Carla?
2: Carla.
3: 20 minuts porto.
2: Carla, tia, tu el que vols és no anar a la boda del teu germà. I ja està.
3: Més o menys.
1: Grita la reina.
2: Recordem, si algú s'acaba d'incorporar. La Carla, el dia 17 es casa el seu germà, vale, el 17 d'octubre, el seu germà és l'Adrià i es casarà amb la Laura. Vale? I la Carla, que és la germana de l'Adrià, no vol anar a aquesta boda perquè li fa pal pagar la pasta de la boda del seu germà.
1: Concretament 2.000 euros, eh?
2: Dios!
1: Que no se'ns oblidi.
2: És molta pasta.
1: És molta.
2: Li ha volgut fer una broma al seu germà, l'Adrià, però no ha colat. Però ara li farà la broma a la cunyada, loco.
1: A la senyoreta Laura Sánchez, no sabem si té res a veure amb el president d'Espanya, però...
2: Home, de Sánchez n'hi ha uns quants, eh?
1: Ja, hi ha molts, sí, sí.
2: Sí. Bueno, doncs, pues, Carla, el mateix, et tindrem aquí esperant, vale?
1: Recordem, es casen a un lloc que es diu Mas Muixac, a Brunyola, vale? Jo em faré passar per Martí Pons i Fabra, que és gestor d'esdeveniments, i els hi diré que el dia 17 d'octubre, a les 17 hores, que és on teníem planejat casar-se, no podrà ser, i que canviarem la data.
2: Vale, doncs vinga, a veure si ara sí ens agafen el telèfon.

0: Hola, bona nit. Parlo amb la senyoreta Laura Sánchez?
1: Sí.
0: Què tal? Mira, truco de Mas Muixac, aquí a Brunyola. Què tal, com estàs?
1: Bones.
0: Mira, em dic Martí Pons i Fabra, que sóc el gestor d'esdeveniments d'aquí del Mas, i era per comentar-te. Vostè anava a casar-se amb el senyor Adrià Martínez, oi? El dia 17 d'octubre a les 17 hores, si és correcte, no?
1: Sí.
0: Vale, a veure, deixa que ho miri bé. Vale, un momentet. Vale. És una mica complicada aquesta trucada, perquè ja sé que no queda gaire, però el tema és que haurem de canviar la data. Sí.
1: Però la trucada ja em surt que és de flashback.
0: Com que flashback?
1: Sí.
0: No t'entenc.
1: No sé, me surt que sou d'allà.
0: Ja no sé, doncs, hi haurà algun problema de línies o alguna cosa així. No sé, et refereixes a la ràdio?
1: Sí, suposo.
0: Perdona, amb tot el respecte, ja sé que és una mica estrany tot, però tu creus de veritat que jo et trucaria des d'una ràdio per informar-te d'això?
1: No sé.
0: Bueno, si podem seguir amb la trucada, si us plau, amb el mínim respecte, t'ho demano, estaria bé.
1: Val.
0: Vale. Aleshores, és perquè gestionar el canvi de data de la boda amb l'Adrià, vale? A veure, jo entenc que potser tu estàs prenent a broma o alguna cosa, però t'ho dic de debò. O sigui, al final jo l'últim que vull és fer bromes a les persones que es casen. Jo intento mostrar tot el respecte. Ja sé que és una mica estrany, tot plegat, però et demano, sisplau, que no malinterpretis la trucada.
1: Val, però jo si he quedat amb l'empresa amb aquesta data no la canviaré.
0: Bueno, però per contracte nosaltres tenim dret de canviar la data.
1: Bueno, però això s'ha d'avisar amb antelació.
0: Bueno, i aquesta és l'antelació que et puc oferir. Llavors, és el que t'estic dient. Llavors, jo ara et donaré altres dates i a veure quan et funciona. Si és que et funciona i si no, no passa res. Si no, ja ho gestionem i ho arreglem.
1: Bueno, sí, gestioneu-ho i ho arregleu, però jo no puc avisar ara a la gent que es cancela.
0: Ja, però llavors és que la gent anirà a una boda que no és la vostra. És una altra boda, perquè hi ha una altra parella que es casa aquell dia, al final.
1: Digues?
0: Perquè si la gent va el dia 17 d'octubre, no serà la vostra boda. El que t'estic dient és que hi ha unes altres persones que es casen aquell dia.
1: Bueno, però això ho gestionava amb l'Helena.
0: Qui és la
1: que ha parlat amb ella per la data?
0: Ja, bueno, jo també he comentat amb l'Helena i no serà així. Ja està, ella m'ho ha confirmat. Per això et truco jo, perquè ella m'ha dit que tenia confiança en vosaltres tal i que preferia que ho gestionés jo. Val? De manera, jo ara et diré dates. Bueno, et diré els mesos i després em dius quina et va millor, si és que vols casar-te a una altra data, vale?
1: No me donis cap data, perquè jo ja parlaré amb l'Helena i jo gestionaré amb ella.
0: No, perdona un moment, eh? Tu no has de parlar res amb l'Helena, t'estic trucant jo, precisament per això, per parlar aquest tema. Si has de parlar amb algú és amb mi, t'ho demano. I després que no em faltis el respecte. Primer t'estaves enrient de mi pel tema de si era d'una ràdio o no sé què, i ara amb aquestes. No m'ha fet molta gràcia. Llavors, intentem gestionar-ho com a adults, i ara no molestis a una companya quan jo ho he parlat prèviament amb ella, i anem a fer-ho bé. Mal? I si vols quedem amb l'Adrià i ho comentem. Però, si us plau, et demanaria que no em vinguis amb aquestes de truco a l'Helena tal, com si tu fossis la que gestiona això. M'entens, no, el que vull dir, Laura?
1: Sí.
0: Vale. Aleshores, el novembre us aniria bé o no?
1: No.
0: Ja està, veig que tampoc poses cap solució. Potser cancel·lem i ja està, o és que no sé, no t'estic acabant d'entendre, la veritat.
1: Bueno, però si cancel·lem ens donen l'entrada, no?
0: Això evidentment, sí, clar. Llavors, si vols confirmar-m'ho ja i ho cancel·lem, no passa res, però m'has de dir alguna cosa. Si no vols escoltar les alternatives, ja cancel·lem i ja està, no hi ha cap problema.
1: Doncs cancel·leu.
0: Cancel·lem la boda?
1: Sí.
0: Vale. Em sap greu, que prescindiu dels nostres serveis. Jo pensava que us agradava i tal, però si no... Vale, doncs res, doncs enregistro aquí i acabarem d'enviar-vos un mail més formal i tot el rotllo, però bueno. Doncs res, queda cancel·lat. Vale?
1: Vale.
0: Ja que sàpigues això, que t'ho tornarem i bueno, que ens sap greu i esperem que en un futur doncs puguem col·laborar amb vosaltres, amb Mas Muixac, val?
1: Bueno, ja no comptaré amb vosaltres si m'heu fet això.
0: Bueno, a veure, ja, però tampoc és culpa nostra del tot, no? Bueno, això ja és cosa teva, això ja és cosa teva. Si vols posar-nos una mala ressenya, endavant.
1: Vale.
0: Espera, deixa que et passi a la meva secretària un momentet per acabar de gestionar-ho, vale? Espero que ens veiem aviat. Una abraçada, Laura. Adéu.
2: Hola, Laura.
1: Sí?
2: Que sàpigues que els calés que t'anava a donar pel casament me'ls penso gastar en un stripper, tio.
1: Com, com?
2: Pues que sí, en un stripper. Home, els calés que m'estava donant la meva àvia cada vegada que venia els diumenges... Què?
1: Bueno, no...
3: Laura! Laura, que estàs en directe al Flash Urbana, Flash FM. I la teva cunyada, la Carla, t'ha volgut fer aquesta broma perquè no vol anar al teu casament.
0: Ara, no vol pagar pasta.
1: No, ja veig, que se vol estalviar els diners de l'avi.
3: No, ho ha dit en directe per la ràdio, ha dit que no vol anar al casament perquè no té la pasta.
0: Clar. Oi, espera, podem dir la quantitat que havia pagat o era secret, Carla?
2: No, no, la podem dir...
0: 2.000 pavos, Carla.
3: Són 2.000 euros.
0: Clar. És que les bodes són cares. Quan us ha costat tota la boda, Laura?
1: Quan ens ha costat? Sí. Aviam, aproximadament...
2: Què diu? Això és informació interessant. Sí, depèn clar. Del que digui, gestionarem diferents coses, eh? Parlaré amb els papes.
3: Olo!
0: Ah, clar, que cabrona. Quan? 40.000? 45? Quan?
1: No.
4: Però pensa que la meva germana no té jurisdicció amb aquesta... d'això, perquè ella és adoptada, o sigui que no compta.
3: Per favor.
0: Però aquest qui és? L'Adrià?
3: El germà.
1: Sí.
0: Però què fas aquí?
3: Vaya liada, la família, per favor.
0: Un bon senyor.
3: Bueno, que vagi molt bé el casament. I la germana, si volen, no vol anar-hi, doncs que no hi vagi. I ja està.
0: Exacte.
1: Ah,
0: i per cert, Laura, un recadito. Com que flashback, cabrona, que som de Flash FM, eh?
3: Ah, tia.
0: No et confonguis, eh?
1: Ostres, però jo me surt flashback.
3: Pues no!
0: Mentira!
3: Mentirera. Bueno, que vagi bé, família. Una abraçada.
0: Adiós.
3: Adéu.
5: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: Es diu Tal to You, Anoter, a través del Flash Urba.
1: Anoter, vaya temazo, no? Està guapa.
0: Són les 9 de la nit i 6 minuts. Així comencem nova hora del primer programa de la temporada.
1: Vamos! Hòstia, m'ha violat aquesta.
0: Truca'ns ara i ens explica si has tingut algun amor d'estiu o t'han deixat aquest estiu.
2: 93 545 68 68.
0: Has tingut amor, has conegut algú o t'ha deixat algú aquest estiu? Oh. Creus que hi ha hagut aquest estiu més ruptures o més enganxades?
1: Jo crec, clar, jo crec que enganxades, no? Perquè hi ha molt viatge, llavors quan viatges descobreixes gent i tal. Però ojo les ruptures, també s'ha de valorar i de parlar el tema, eh? O sigui, cuidadín a la din.
0: Si algú ho ha deixat amb la família... amb la família. Amb el nòvio o la nòvia aquest estiu, que ens ho expliqui, sisplau.
1: Exacte.
0: Volem saber si aquest estiu s'ha conegut més nòvios o ho han deixat més nòvios.
1: Exacte. Vale?
0: Telèfon obert ara mateix, va.
2: 93 545 68 68.
0: En sèrio tu creus que ningú s'ha conegut o ningú ho ha deixat aquest estiu?
1: Jo crec que no, moltíssima gent ho ha fet, eh? O sigui, sí? Segur, ruptures... Bueno, ara estàvem parlant justament d'una, tu i jo.
0: Ah, sí?
1: Molt heavy, eh?
0: Dius. Vinga, va, tens el telèfon obert, va.
2: 93 545 68 68.
0: 93 545 6868. Si ho has deixat aquest estiu amb la teva parella o has conegut a una persona i al qual creus que hi haurà futur, o no?
1: I cuernos. Això sí que hi ha hagut, segur.
0: Dius.
1: La de cuernos, bro. A l'estiu, quan viatges amb els col·legues, les amigues, tal, mare meva.
0: Creus que aquest estiu, amb més d'un viatge d'amics, els quals els amics tenien parella, hi ha hagut cuernos?
1: La resposta és sí. Estic molt convençut, bro.
0: Tu creus?
1: Perquè hi ha una... Jo crec que la gent que té parella es posa la mini excusa al cap de, bueno, com estic a un altre país, no compta. Bueno, sí que compta!
0: Home, a veure...
1: Sí, compta! I molt.
0: Per això te'n vas a un altre país cada setmana, no?
1: Clar, clar.
0: Dius? Hola?
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ei. Hey.
3: Lucía i Xavi.
0: Lucía, Xavi. Aquest estiu us heu conegut?
3: No, és el meu pare. Soc el pare.
0: Ah, vale.
1: Bueno, a veure, no hi ha barreres, hi ha l'amor.
0: Bueno, entre pare i filla.
3: No, no, no.
0: Por favor. Por favor. Vale, per tant, farem la pregunta diferent. Sí. Lucía, has conegut o t'ha deixat algú aquest estiu?
3: Jo porto un any i mig amb la meva parella.
1: I què tal?
3: Bé, genial.
0: I el, segur?
1: I el pare el tolera? L'aprova el pare o no? És
4: un tio de puta mare.
3: El tolera massa.
0: Dios, es porta millor amb el teu pare que amb tu?
3: Sí, pues quasi, eh?
0: Com va?
3: Porta massa bé amb alguns pares.
1: Quants anys tens tu?
3: Contra mi. Jo,
0: 17. Tens 17 anys.
1: Ah, vale. Llavors no fem certs comentaris. Vale. No.
0: I el teu pare, bueno, l'ha deixat algú? O ha conegut algú?
4: Bueno, això tindríem aquí, amiga, per tota la nit.
0: No, no, no, vine a parlar amb nosaltres.
1: Oiga, senyor, no se aparte del micrófono.
0: Vine, Xavi. Qui t'ha deixat aquest estiu, Xavi?
4: No, aquest estiu no, però... Bueno, ara fa un any que tampoc vaig voler tindre més del que... Que no, que estic molt bé sol, tio.
0: Et va deixar una... Vas deixar una noia, Xavi.
4: Sí.
0: Vas deixar.
4: Sí.
0: I aquesta dona que vas deixar era la mare de la Lucía?
4: No!
0: Vale.
1: Ho veu deixar fa temps, no, amb la mare de la Lucía?
4: Corramos un tupido velo.
1: Ah.
0: Dios.
1: Vale. A veure, Xavi, pel teu riure, jo crec que un dia podem anar tu i jo divendres a un polígon o algo així perquè fas pinta putero, jo crec.
0: Ah,
1: sí? Sí.
4: Ah,
1: i tu hija lo sabe.
0: Lucía, tu padre es un potero.
1: Sí.
3: No.
4: Que cabrón.
3: No.
4: De festa sí que podríem anar perquè ha sigut una mica golfo, jo.
0: Ah, tu vols anar de pilinguis,
1: Xavi? Ah, sí?
4: No, tío.
1: M'he corregut
4: totes les discoteques
1: d'Espanya,
4: xaval.
1: Ah, o sigui, jonqui i putero. Mare meva, Xavi.
0: Per favor.
1: No ens ho poses fàcil.
4: Que cabron.
3: Hombre, no.
0: Xavi.
4: Dice.
0: Davant de tota l'audiència i davant de la teva filla.
4: Sí.
0: Quants cops has anat de pilinguis?
4: Hòstia, quan era jo alguna vegada, t'ho dic de veritat.
1: Real?
0: Dios!
1: Vale, no, jo crec que és veritat.
4: Tinc 52 anys, que estic, som molt jove.
1: Ah, bueno.
0: Això vol dir que encara...
1: Que encara va.
0: Això vol dir que encara hi vas.
4: Ala, que no, tio, que no, segur.
1: És que té veu, eh?
4: Però alguna burrada en fet, tio, què t'haig de dir?
0: El dia que vas anar de pilinguis, quanta pasta et vas deixar, Xavi?
1: Pessetes. Eren passejos.
4: De fet, estaven riure, tio, rollo pajarito, allò de dir... El meu col·lega es va quedar fent un cubata baix i abans de fer el segon glob del cubata ja estava allò, diu, tio, què fots aquí ja? I dic, pues mira, jo ja he acabat.
5: Ah, vas a la bilinguis, pagues i dures dos minuts.
1: Va ser eyaculación precoz,
5: per favor.
4: No, fill meu, no, que no soc molt putero jo, no sé de què va el rotllo.
1: Bueno, pues ho has descrit bastant bé, per no saber de què va el rotllo. A més, ha dit la planta de baix i la de dalt. Això és que és real, segur. O sigui, és real. Però si sembles Torrente.
5: Pues si tens la teva filla al costat, per favor.
1: Clar.
4: No, però la meva filla és la meva col·lega, és la meva millor col·lega.
3: No passa nada, hay confianza, hay confianza.
5: Lucía, Lucía.
1: Tu has anat de putes, Lucía.
5: ¿Qué? Què se sent quan saps...
4: Me
3: lo monto arriba, no, t'imagines?
5: Per favor.
1: Déu-n'hi-do.
5: Però vaya família.
1: No, no.
5: Lucía.
3: Dime.
5: Tu sabies que el teu pare és un putero?
4: Hola!
1: Jo crec que ha sigut novedat Mercadona, eh, això. Ha sigut novedat.
3: No.
1: És que ja me l'imagino, amb el gin tònic, esperant a una cubana, allà, com un malalt.
4: Què va.
1: Va querer un whisky con su mamada, senyor Xavi.
5: Però a sobre acaba de pilinguis, dura dos minuts el Xavi.
1: Clar, bueno, això és un business de... Jo si fos puta també estaria encantada. Clar, passen i vean.
4: Va ser una vegada que vam dir, no, em sembla que això no és el meu, tio. No és el meu.
5: Però quants cops hi vas anar-hi al final, doncs?
1: Home,
4: potser... Una vegada, tio, una vegada.
5: Només una?
4: Una vegada vaig anar-hi. Sí, que no és el meu. Hi ha el personal que hi havia allà, que no, tio, que no. Jo era més juerguista que putero.
5: Per tant, ho recomanes?
1: Home.
4: No. El personal de Catalunya, no feu aquestes marranades que no surt a compte. Aneu-vos de festa i disfruteu la nit, que és el millor que pot ser.
5: Molt bé.
1: No surt a compte, eh? O sigui, el tio està fent servir el component econòmic, però si fos per vici ho faria.
4: No. Ara, que te dic la veritat, jo amb 52 tacos que en tinc ara, tio.
1: Sí.
4: Hòstia, una bona festa sí que me la corri.
1: Pensava que anava a dir una bona puta me la feia, eh?
5: Jo també ho pensava.
4: Ala, que animal.
1: Vale, pues escolta, et portem un dia al Patxà, pagues el VIP, i ja està.
5: El Patxà que hi ha?
1: Bueno, jo crec que també hi ha...
5: Hi ha pilinguis?
1: Jo crec que sí.
5: Ah, sí?
1: El Patxà...
3: No, porque me l'emporto per mal camí, no.
1: Tu calla, niña, que tienes 17, que tu no pots ni mirar.
3: No. Però això, la que se tiene que portar mal soy yo.
5: I tu t'aportes malament? I tu t'aportes malament, Lucía?
1: Fumes porros?
3: Bueno... No.
4: A veure, jo tinc sort, tio. No ha sigut tan golfa com el pare.
5: Espera un moment. Ara anem a fer preguntes a la Lucía.
1: Sí, és veritat.
5: Vale? Lucía.
3: Sí.
5: Com ha sigut el teu nòvio?
3: Marc,
5: com la té el Marc?
1: Hòstia.
3: Buah.
4: No, Lucía, això no ho diguis davant meu, no, tio. No, que jo sé un... No vull saber-ho, no.
1: Ah,
4: no, sí que no.
1: Però si tingués micropene t'agradaria saber-ho, papa?
5: Dios!
1: Estem sent molt explícits, però m'agrada. Escolta, però vosaltres ja, amb respecte ho dic, ja teniu relacions o no?
3: Home, no sé, potser un any i mig potser sí, no?
5: Ah, potser sí. Vale. Davant del teu pare, Lucía.
1: Heu follat?
3: Sí.
5: Com et menja el Xixi i el Marc?
1: Hala.
4: No ho diguis, això, Lucía. No.
1: Escolta, que és molt bo. És un caballero.
5: Clar.
1: És un caballero. Papa, escucha, coño.
3: Molt bé.
5: T'ho fa molt bé. I tu a ell?
3: Pues otro diente, 10.
5: Dios!
1: Bueno, això ho ha de valorar ell. Si vols el truquem davant del pare i li preguntem què tal ho fas.
3: No hi ha queixes.
5: Lucía, truquem al Marc en directe davant del teu pare i li preguntem què tal li fas.
3: Vinga, va, sí, va.
5: Estàs disposada?
1: Xavi...
3: Ara està fent pes, així que potser...
1: Xavi, tu ens apel·les, però suposem que estàs disposat, eh?
4: Sí,
1: molt bé.
5: Xavi, la pregunta que li farem al nòvio de la teva filla és si la teva filla li fa bé les feines al seu nòvio.
1: La fel·lació.
5: Exacte.
3: Deixa'm abans que tu diguis res, dir-li en plan, oi, tal...
1: No.
5: Serem
1: nosaltres qui gestionarem això.
5: Exacte.
4: Doncs llavors no cal, no? Pobre Marc, no, pobre. Que vull que siguin nòvios molts anys. A
5: veure
4: si
5: s'emprenya,
4: no, tio.
5: Bueno, però una cosa no treu l'altra, eh?
1: Ah, escolti, senyor, que vostè ha anat de putes, eh?
5: No, és veritat.
4: Hòstia, una vegada vaig matar un gos i ja vaig llevar a matar perros. No.
5: Què has dit, de matar gos? Has matat un gos?
1: No, ho ha fet servir com metàfora.
5: Ah, vale, quin susto.
1: És que és molt de llegir, el Xavi.
4: No, però una vegada que...
5: Vale, vale. Per tant, Xavi, Xavi, escolta, no podem trucar al nòvio de la teva filla per preguntar què tal fa les fel·lacions la teva filla?
4: No, tio, no, i davant del pare no, què collons, no.
1: Sí, sí.
4: No.
5: La Lucía ho volia fer-ho, però no, bueno. No.
1: Bueno, i si el truquem per dir-li que l'estima molt, la Lucía?
5: Dios.
4: Sí, li preguntaràs això, que és un cabrón.
1: No, no, et juro que no.
4: Sí, sí, sí.
5: Sí o no?
3: Bueno, potser no l'agafa. Bueno, podem provar.
1: Vale, pues provem.
5: Vale, pues no pengeu, vale?
1: No pengeu, nois. Fins ara.
4: Vinga.
5: Vinga.
6: Aquest programa serà pitjor que una ressaca.
7: Escoltes el flash...

0: Una mica de Màquina Time de Dimitri Vegas i Live Mike a través del primer programa de la temporada del Flash Urban.
1: I ojo, perquè està anant molt i molt bé i tenia moltes ganes de començar així.
0: Oi, sí. A veure, sincerament, està anant molt bé el primer programa, la veritat.
1: Sí, sí, hem fet de tot. Hem frustrat un matrimoni. Hem matat un gos. Què més? Ens heu explicat què tal l'estiuet?
0: Tot de broma, ja ho sabeu, eh?
1: Sí, exacte. Falta també tema amor d'estiu. Trobo a faltar que la penya ens truqui per dir-nos què tal l'amor d'estiu.
0: Ningú ens ha explicat res d'amor d'estiu, però bueno.
1: Tothom està casat o té parella de fa anys. Podeu parar de ser avorrits.
0: Lucía!
1: Ai, la Lucía.
0: Lucía!
2: Hola!
3: Hola!
0: Lucía, anem a trucar al teu nòvio. Com es diu el teu nòvio, Lucía?
3: Marc.
0: Anem a trucar al Marc, vale, per preguntar-li si li fas bones fel·lacions. És simplement això.
1: Què tal l'abans?
3: No.
1: És per preguntar-li què tal l'amor i què tal la relació amb el Xavi. Que el Xavi és el pare de la Lucía, que per cert també està. Saluda, Xavi.
4: Hola, nois.
0: Vale, el Xavi és el pare de la Lucía.
1: Sembla campeones.
0: I ara anem a trucar en directe al Marc, que és el nòvio de la Lucía. I què li vols preguntar, Lucía? A veure...
4: Potser no us l'agafa perquè està fent peses o alguna cosa així.
0: Està què?
1: Fent peses, està posant fort.
4: Fent peses.
0: Ah.
5: Està fort. No li puc dir res, que em fot un hòstia i em deixa tremolant.
0: Ah, sí?
1: Està catxes, la criatura?
5: Està catxes.
1: Vale. Però això és per compensar que la té
4: guapa,
1: petita.
4: És molt guapa, la veritat que sí. No la té petita, que no.
0: Vale, ara calleu.

0: pues no l'agafarà, eh?
1: Conec molt el meu nòvio.
2: Potser està amb un altre, eh?
0: Jo crec que és això.
2: Pot ser, eh?
1: Sí. O con otro, a lo mejor.
2: Uf, cuidado, cuidado.
0: És bisexual?
1: No, es...
3: Le atiende el contestador.
0: No, no l'agafa.
2: No, a veure, podem intentar una altra vegada, a veure si potser està...
1: Que és si el truco jo,
0: no, no,
1: que me l'agafa
0: no.
1: A mi.
2: Tu calla.
0: Tornem a trucar al Marc, a veure ara. És una mostra d'amor molt maca dir-li per la ràdio que l'estimes, Lucía.
2: Ah, només això.
0: No, eh?
2: Està massa fort com per contestar.
1: Oh,
0: no,
1: ja
0: no,
1: que l'estimo cada dia.
0: Bueno, per res.
2: Pues res, que pena, eh?
0: El Marc no ens agafa el telèfon.
2: Llàstima, eh, nanos?
4: Estarà al gimnàs, segur.
0: Segurament.
2: Bueno.
0: Molt bé, guapos, pues una abraçada a pare i filla.
4: Sí, igualment, nois.
2: Adéu, xatos.
0: Adéu.
5: Va, va, va. 93 545 68 68.
0: Avui estem preguntant, que de moment no hem trobat a ningú, no, que hagi començat o acabat una relació aquest estiu, vale?
2: Exacte, relacions d'estiu, si han anat bé, malament, regular, ens la pela, però truqueu-nos i ens ho expliqueu.
0: Doncs vinga, tens el telèfon disponible ara mateix. 93 545 68 68. Si has començat o has acabat una relació aquest estiu, com ha acabat o com ha començat?
2: Ho has deixat per WhatsApp? Això és de cabron, eh?
0: Hola? Hola, com et dius?
6: Nora.
0: Nora, des d'on es truques?
6: Des de Barcelona.
0: Nora, tu has començat o ha acabat una relació aquest estiu?
6: Bueno, estic més o menys.
0: Més o menys què?
6: No sé. Estic a lo millor tu.
0: Com? A lo millor què, Nora?
2: Nora? L'ha palmat la Nora. Nora!
0: Ui, la cobertura, Nora. Oh, quina llàstima.
2: Oh, això prometia, eh? Mare meva!
0: Hola.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Hola, com et dius?
8: Para, que jo l'he vist, Dani.
0: Hola.
7: Hola.
0: Però la gent, què li passa avui?
2: Primer, baixeu el volum. Segon, si truqueu no pengeu. Gràcies.
0: Clar, tio. Bueno, doncs això estem buscant a gent que hagi acabat o començat una relació aquest estiu.
2: A veure si truca la Nora, que tenia alguna cosa interessant.
0: Hola.
9: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Nora.
0: Ara sí, Nora.
2: Bé.
0: Molt bé, Nora. Què t'ha passat aquest estiu? A veure.
6: No sé. Hem començat una relació molt bonica. Al final,

0: confidencial, no es pot dir.
1: No, no es pot dir, vale. Molt bé, molt bona professional.
2: Jo t'estava posant a prova, eh?
0: És molt confidencial, bona professional. És confidencial. Vale.
1: Però un dia, parlant amb el teu client, vas acabar follant-te'l.
0: A veure, jo m'he anat de vacances al Marroc, i he tornat fa una setmana, i és que ja no tinc ganes de veure'l més.
1: Per què?
2: T'has xuscat a un marroquí?
0: No, és que no sé, ja no... No em transmet.
1: Però hi havia alguna cosa, o sigui, s'estava formant una relació amb el teu client.
0: Sí.
2: Llavors era xuscar, era amor de veritat. Us havíeu arribat a dir t'estimo, abogada?
0: Sí.
1: Oh, Dios!
2: Mare meva! I ara el deixaràs penjat com un fuet.
1: I què ha canviat en aquest viatge, que ja no vulguis estar amb el teu client?
0: No sé, jo crec que he anat de vacances al Marroc i he vist un altre nivell d'homes. I ja no m'agrada.
1: Quin nivell d'homes has vist?
0: Guapos, sense problemes. És que estic boja. Què fas amb un client meu?
1: Ah, sí. O és que el tema és aquest. T'estàs follant un client.
2: Clar, t'estàs follant un client. Sí. A sobre, ara el deixaràs penjat i a sobre... el tema és que ara dius que al Marroc has vist homes que t'han agradat molt, no?
0: Sí.
2: Mm-hmm. Bueno, doncs ja saps per on tirar.
0: Doncs sí.
1: Ah, clar.
2: Ves a Ceuta.
0: És que a més, perdoneu... Crec que la té...
1: La té què?
0: Petita.
1: La té massa petita.
2: Ah, sí?
1: Dios, això sí que és una bomba.
0: La té massa petita, eh?
3: Bomba.
2: Que heavy.
0: Bomba.
2: I això, sí, sí. Però, i això feia que no t'agradés el sexe o què, amb ell?
0: No.
2: De cap manera, o al principi sí. Home, si no, llavors ja l'hauries d'haver xutat fa temps, no?
0: Bueno, és que al principi, bueno, vaig dir, bueno, a lo millor ja comença a espavilar-se o alguna cosa, però és que res.
2: Vale. Ah, i no et menja la figa tampoc molt bé?
0: No, això sí que ho feia bé.
1: Ah, això te'l menjava bé, el xumino.
2: Han de comparar.
0: Clar, però és que la penetració és molt important, també.
1: Clar. Si no notaves res, doncs res.
2: Complicat.
1: I com li diràs...
0: No, és que no notava res.
1: I com li diràs a un client que ja no vols tenir sexe amb ell, però que encara... O, vols que sigui client teu encara o no?
2: O ja ha acabat el tema? No,
0: Clara, sí. Sí.
1: I com
2: home, li pots fer per mail, com contactes, estimado cliente, que sepa que ja no quiero volver a chuparle el micropene. Ja
1: no!
2: Està, clar. És bona. Està plorant la Nora? Nora?
1: Nora?
0: Sí, encara sí.
1: Li trencaràs el cor?
0: No passa res.
1: No passa res.
2: Bueno, vaya advocada, no tens moral, eh? Es nota que ets advocada. No.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí.
2: Segur que ha defensat violadors i coses així.
0: És que soc penalista, ja he vist cada cosa.
1: Bueno, ja, però això no vol dir pas que tu també hagis de...
2: Clar. De fer pena.
0: No em dóna pena.
1: No et dóna pena?
0: No.
1: Bueno. Però res, molta sort amb el teu client.
2: O amant, o el que sigui. Nora.
1: Adéu, estàs plorant? Sí. Està plorant?
0: No, m'estic rient.
1: Ah, vale.
0: Jo plorar per un home? No.
1: T'estàs enrient d'un client?
0: Sí.
2: Y cuando quieres tú y yo podemos quedar, Nora, un día.
1: Por favor.
2: ¿Qué pasa? ¿Le gusta Aisha la gemela? Le gusto yo. Tú no gusta, yo gusto Nora.
1: ¿Qué estás dient?
2: Es igual, va.
3: Bomba.
2: Provia.
1: Bueno, va, que vagi bé. Adéu. Avui estem buscant parelles que ho hagin deixat o que hagin començat.
2: Sí.
1: Què et passa?
2: Res, del xiste d'abans de Ceuta.
1: Ah, vale. Déu meu.
4: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Vaya salseo.
1: Ho podem dir o no?
2: No podem.
0: Vaya salseo.
2: Hòstia, és que molaria dir-ho,
0: És que no podem dir-ho.
1: Diem de tot, però això no podem.
0: Això sí que no.
3: El que sí que farem és continuar parlant amb la Laura de Tarragona. Laura, estàs per aquí, no?
4: Sí.
3: Laura, el teu nòvio et té bloquejada i creus que t'està posant les banyes.
4: Sí.
1: Oye, una cosa, en el moment en què et bloqueja la parella, deixa de ser-ho, no? O sigui, a veure, què és això?
3: És molt fort que et
1: bloquegi. És que bloquejar una parella és més tòxic que el matarrates, això, home. Oh. És veritat.
3: Escolta, Laura, quan fa que t'he bloquejat?
4: Pues dos meses o menos.
3: Fa dos mesos que l'Àlex et té bloquejada a l'Insta.
4: Sí, jo el truco des de diferents números de les meves amigues i les contesten, però després quan escolte que sóc jo...
3: Durant aquests dos mesos heu quedat, suposo.
4: Sí, ja, però, a l'institut...
1: Però per què li dius nòvio encara? És que no ho entenc. Laura, perdona, la confusió.
4: Perquè tampoc m'ha dit de deixar ni res.
1: Però tu saps que ell s'ha estat follant a unes altres.
3: Dios!
1: Per ell no és posar els cuernos, per ell és que heu acabat la relació... Juga amb tu i està amb altres ties, coño.
4: Vale, espera, te paso mi padre.
1: Hòstia, el pare.
3: Anem a parar amb el pare. Pare!
1: La cabra,
3: Com es diu el pare?
5: Què passa? A ver.
3: Com et dius, pare?
5: Cristian,
3: què prefereixes que li diem a l'Àlex, Cristian? Que s'acaba la relació amb la Laura i el Cristian?
5: Que la Laura i el Cristian. El Cristian soy yo.
3: Ai, perdó, la Laura i l'Àlex?
5: Sí, per mi ja se puede ir, se puede ir a
1: tomar por culo.
5: Estamos en la radio, ¿no?
1: Perdona, Cristian, ¿tú has parlat amb el nano arrel de tot això? ¿Le has dicho algo después de que tuvieran este mal rollo?
5: Sí, le he dicho amablemente que se vaya a ver a otras chicas.
3: Perquè tu l'has vist amb altres noies, a l'Àlex.
5: Yo que sé, yo lo veo de fiesta por ahí. El chaval es un flecha, ya está. Y yo, o sea, no lo quiero para mi niña.
1: Tú la has visto de fiesta muy bribón con otras chicas, ¿no? Muy cerquita.
5: Sí, exacto.
3: Vale. Per tant, a tu t'agradaria que li diéssim a l'Àlex que s'ha acabat la relació amb la teva filla, la Laura.
5: Exacto.
3: Vale, tot i que també és una decisió que hauria de fer ella.
1: Sí.
3: No el pare, però bueno.
1: O sigui, està bé protegir una mica els teus, però potser t'estàs passant de protector.
5: És que sé molt protector, sí, ho podeu
3: fer. Ja ho veig, ja. Vale, doncs fem una cosa, anem a trucar-lo i li dius. Vale, Cristian, què et sembla?
5: Perfecto.
3: Perquè tu no has tingut mai l'oportunitat de dir-li això a la cara.
5: Sí que tenia oportunitat, però se va.
3: Se va?
1: Se caga, en plan rata.
5: Se va. El chaval tiene 21 años.
1: Uh-huh. Ah, i tu hija 17, uf.
5: Claro, por eso.
3: Això tampoc t'agrada, eh?
1: Home, clar.
5: Evidentemente.
3: Vale, pues un moment, que estem trucant a l'Àlex.

0: Doncs agafarà el telèfon l'Àlex.
1: A veure... Ai, no podem tenir aquest salseo, eh? Em feia gràcia. Em feia gràcia, eh?
0: Si no, torno a trucar. Provo una altra vegada.
1: Sí, potser no se'n refia.
0: Epa.
1: Tornem a provar, a veure si ens agafa l'Àlex perquè el Christian li canti les 40 i li caigui la del pop.
0: Perquè, Christian, tu què penses de que hagi bloquejat a la teva filla des de fa 2 mesos per WhatsApp?
2: Jo estic encantat.
1: Vale.
0: Estàs encantat perquè així no es parlen.
1: Però és un gesto muy feo, eh, senyor claro. Christian? És bastante feo el gesto.
2: ¿Por qué? ¿Por qué es feo?
1: Hombre, bloquear a alguien es feo.
0: Está bloqueando la teva filla.
2: Vale, el gesto que ha hecho él.
1: Sí, Cristian. Àlex. A veure si agafa l'Àlex.
3: Hola?
0: Àlex?
3: No, s'ha deixat el mòbil. Ha baixat a baix.
0: Et pots passar el mòbil a l'Àlex, sisplau?
3: Ha baixat a baix. Jo sóc la seva mare. Ha baixat a baix.
0: Sí, li pots passar?
3: A baix al carrer.
0: Necessitem parlar amb ell.
3: Doncs pues està baix al carrer.
0: Està al carrer. Vale, mira, com et dius, mare?
3: Jo, Carme.
0: Carme, estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
1: Hola, Carme.
0: Hola, Carme, com estàs?
3: Hola.
0: Volíem parlar en directe amb el teu fill, perquè estem parlant amb la seva nòvia, amb la Laura.
1: Sí, la coneixes? Mm.
3: Sí.
0: La coneixes, vale. Tu saps que el teu fill té bloquejat a la Laura per WhatsApp des de fa més de 2 mesos?
3: Bueno, algo tenen, així, sí, no, sí.
1: Ah, o sigui, tenen una relació tòxica, diries, no?
3: No tòxica, però sí que el seu pare pues no l'accepta, diguem.
0: El pare de la Laura no accepta el teu fill, l'Àlex.
1: Hm. És que l'Àlex parla amb moltes noies, pot ser també això, no? És molt bribona, el teu nano?
3: Home, pues... No ho sé, jo no ho he vist, però a veure, té 21 anys, també.
1: No ho has vist,
0: vale.
1: Ja.
0: Tu coneixes el Christian, el pare de la Laura?
3: No.
0: No el coneixes. Doncs t'està escoltant. Hola, Christian.
1: Saluda, Christian.
2: Hola.
3: Hola.
1: Clar, jo crec que és molt interessant gestionar aquesta ruptura a través dels pares, no? Que al final sí. són les persones que millor coneixen les víctimes, en aquest cas, doncs, la Laura i el xaval. Christian, digue-li...
2: Tampoc hay que darle más vueltas.
1: Sí, hay que darle. ¿No? Dile lo que piensas de su hijo a la madre. Creo que es importante.
2: Yo pienso que es un macarra su hijo y que no está... No está hecho para mi hija, eso es lo que pienso. Con todo el respeto del mundo, ¿eh?
3: Mare, que no estigui fet per la teva filla em pareix correcte, però que diguis que és un macarra...
2: Es que me quedo corto diciendo eso. Pero sí, es un macarrilla, es un flecha. Ya, a ver, supongo que como madre lo deberías saber, ¿no? Digo yo.
3: A ver, al fin y al cap té 21 anys, si no disfrute ara... No disfrutarà mai.
0: Sí, però també és veritat que té una nòvia, no, Carme?
3: Correcte.
2: Però que disfrute, però que deixa a mi hija en paz, no?
3: En això tens raó.
2: Que la tiene amarga por las esquinas.
1: Mm. Què opines d'això, mare?
3: Que en això té raó.
0: Tu creus que aquesta relació s'hauria d'acabar, segons tu, Carme?
3: És que... Sí, no. A ver, jo no puc dir que estan de 3 persones perquè jo no t'ho... O sea, no ho he vist i no m'ho ha dit. L'oficial, diguem, és aquest. És ella, la Laura, ara. No sé.
1: Però és que la té bloquejada per WhatsApp. Això és molt fort. No pots defensar-ho.
0: No hi ha opció de poder parlar amb el teu fill ara mateix, amb l'Àlex, Carme?
3: No, és que l'han vingut a buscar i ha baixat baix al parc.
1: A fumar porros a sobre?
0: Dios!
1: Vaya macarra.
3: Pues no ho sé, què? Espero que no.
0: Per tant, tu què creus que és el millor que pot passar en la relació entre l'Àlex i la Laura?
3: Pues si ella no està bé, pues que vagin per camins diferents.
1: O sigui, tu tampoc aproves la relació, pel que veig.
3: Sí que l'aprovo. A veure, si ells són feliços, no sóc jo qui per dir si sí o si no. El meu fill ja té una edat, també.
0: Sí, però té una nòvia.
1: I l'ha bloquejat.
3: Sí, que me vinc a referir que ja té una edat per fer les seves pròpies decisions.
1: Mm-hmm. Per ser un macarra, dius, no? Clar, el Christian té tota la raó. Christian, tienes razón, hermano.
4: Bomba.
2: Sí, no?
0: Bueno, Christian i Carme, els pares de l'Àlex i de la Laura, gràcies.
1: Sí.
0: aquesta relació veiem que no té gaire futur.
1: Clar, no hem tret cap conclusió real, però almenys hem generat salseo a l'aire. Està sí, guapo.
0: Hauria molat que haguéssim parlat la Laura i l'Àlex entre ells, que bàsicament la relació és entre ells, no dels pares.
1: Està molt bueno. Ocupat fumant-se porros amb una altra noia, ho sento.
0: Gràcies a tots.
1: Bueno, claro. Anava a dir família feliç, però no, està molt trist, esta família.
0: No, fatal, fatal. Gràcies, Carme. Gràcies, Cristian. Adéu. Adéu, que vagi bé.
2: Jo estic feliç, jo estic feliç.
0: Bueno, menys mal. Adéu.
4: Aquest programa serà pitjor que una ressaca. Escoltes el Flash.

0: La Graciosa del Quevedo i Elvis Crespo.
1: Bon tema. Ja. Cançó de l'estiu, no? Oficial?
0: Doncs pues jo crec que sí,
1: crec que sí, oficialment. La veritat és que sí, ja podem dir-ho.
0: Així començam aquesta nova hora, si t'acabes d'incorporar. Avui torna el Flash Urbà! De dilluns a divendres, de 8 a 11, aquí a Flash FM.
1: Molt bé, això de dilluns a divendres, eh?
0: Que bé.
1: Ara ja, per fi, és com ha de ser.
0: Clar que sí.
1: De lunes a viernes.
0: Coño.
1: A tomar por culo.
0: Dios!
1: Ara.
0: T'has quedat bé?
1: Bueno, i encara queden coses que diré, eh?
0: Dios.
1: No quedaré impune.
0: Tenim el telèfon obert?
2: 93 545 68 68.
0: Avui volem saber si hi han parelles que han començat o que han acabat aquest estiu, vale? Vinga,
1: exacte.
0: Va. Si has començat una relació o has acabat una relació aquest estiu, doncs mira, ens ho expliques ara mateix trucant al 93-545-6868.
1: Exacte.
0: Tinc una notícia d'última hora que m'ha arribat de l'Àlex.
1: L'Àlex, que bueno, és la relació de la que hem parlat abans, no? Amb la seva nòvia Laura, també.
0: Hola, sóc amic de l'Àlex. Això no quedarà així. Les banyes me'ls ha ficat ella primer, que ella també és una bribona.
1: Vale. Hòstia, doncs hem de trucar a aquesta persona, no? Jo vull saber més d'aquesta relació.
0: Ah, el truco?
1: Home, clar, és que ara només tenim la versió dels pares, de la Carme i del Christian. Jo necessito saber més dels amics, que són els únics que poden dir la veritat al 100%.
0: Doncs vinga.
1: Bajo mi punto de vista.
0: Anem a trucar-los, a veure si ens agafen el telèfon. Home, és heavy, eh?
1: És molt bèstia.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, tu ets amic de l'Àlex?
3: Sí.
0: Com et dius?
3: Jo, Joel Galán.
1: Com? Joel Galán.
0: Joel.
3: Sí, Joel Galán.
1: Tot un galán.
0: Joel. Tu dius que la Cristina li ha posat els cuernos a l'Àlex?
3: Sí.
4: Vàries vegades.
3: Vàries? Home, sí.
4: Por ahí.
3: Vàries, mare meu.
5: Sí, nosaltres ho hem vist en directe i no veigues tu la xiqueta. També és una fletxa. No és la fletxa, és l'arco.
3: Sí, sí.
1: Uf.
0: Van fort.
3: Ella diu moltes coses, però en 17 anys té més recorregut que...
1: Que un Fiat Panda.
5: Una
3: sí, com un Fiat Panda, no. Té un Mercedes antic.
0: Però una cosa, anem a parlar amb l'Àlex. Està l'Àlex amb tu?
3: Sí, està aquí.
0: Passa l'Àlex.
3: Però un momentet que estem aquí, que hem anat a pescar, estem pescant.
0: Han anat a pescar.
3: Però de pesca han pescat poc.
1: Bueno, però està bé que feu coses sanes. Pensava que estaríem fumant petes.
0: Sí, no, però anar a pescar a les 10 de la nit.
3: No, no, però mos estem fotent, bueno, claro. Però...
1: Es que heu d'anar a les 4 de la matinada, de no?
3: No, bueno, jo no. Ei, bueno.
0: Bueno, va, on està l'Àlex?
3: Aquí, parla, Àlex.
0: Àlex?
3: Àlex.
1: Què té vergonya, l'Àlex?
3: Hola, diguem.
0: Àlex, què ha passat, tio?
3: Bueno, pues, ja tu pots imaginar coses de relacions d'estes joves.
0: Però tu portes 2 mesos amb la teva nòvia bloquejada per WhatsApp.
1: Clar.
3: Bueno, pues... Les meves raons tindré, no? Suposo.
1: Vale, però llavors, Àlex, tu... Llavors ja no sou nòvios, no? O sigui, en el moment en què bloqueges una persona, ja deixes de ser parella, no? Entenc.
3: Suposem que tens raó, però jo ja li vaig comentar a ella també.
1: Ah, o sigui, tu li vas dir que ho deixàveu?
3: Algo així, la veritat.
1: Ella diu que no, eh, Àlex?
3: Uà, pues llavors que s'ho feia mirar.
0: Però qui... Li vas deixar anar que ho deixàveu o li vas dir oficialment que ho deixàveu?
3: Uà, doncs ara no t'ho sabria dir, perquè ja me falla hasta la memòria.
0: És que tia. Són dos coses molt diferents, guapo.
1: Cuidadín a la din. Cuidadín a la din.
3: Bueno, és que estem a l'edat de l'oro, saps?
0: Oro què?
1: Què vol dir l'oro?
3: Que hi ha bona vida.
0: Sí, però...
3: Pues ella trobo que ella està bien, que tot el que pilla trenca. És així.
1: O sigui, els dos són uns cabrons, no?
5: Que meto el dedo.
3: No, jo no sóc un cabron. Jo no tinc nòvia. Jo sóc un...
0: No estem parlant de tu. No estem parlant de tu.
3: Ah, vale.
1: Jo crec que aquí el tema és que, clar, en el moment en què la bloqueja, a tomar por culo la relació. Jo insisteixo. I jo crec que si ella també ho ha fet i tu ho has fet, doncs endavant, ja està.
5: Però per què l'ha de deixar si en nòvia te tiren la
3: nit de les ties? Si no, mira, li podríem fer una cosa. Ho deixem en un empat, en un 1-1 i... Comencem de zero.
0: Però, jo crec, sincerament, jo crec que les coses no van així.
3: Hòstia, doncs...
0: Pues. No, a veure. Vaya. Vull dir, no pots fer... Com que tu ho fas, jo també ho faig. I com que jo ho faig, tu també ho pots fer-ho. Vull dir, això em sembla més tòxic que, saps?
1: Hi ha d'haver comunicació. Hi ha d'haver comunicació entre vosaltres.
3: Si sapiguéssiu com són les relacions d'avui en dia, estem més perduts, els joves, mare de Déu.
0: Tu quants anys tens? 21.
3: Jo en tinc 21.
0: Espera, que està parlant el sàvio del pueblo.
1: Clar, és que tu tampoc estàs per dir moltes coses. Bloquejant a la penya, i una persona que bloqueja, si no té raons reals, a mi em sembla raro. O sigui...
3: Bueno, lo que vos hagi dit ella a vosaltres, que vos ho creguésseu, ja és cosa vostra.
0: Àlex, li has posat a les banyes, sí o no?
3: El què?
0: Li has posat a les banyes, sí o no?
3: Pues no ho sé, la veritat. Depèn de com ho veigues.
6: A veure, noi, vull dir, si ets tonto, és tonto i punto. Vull dir, em sap greu.
3: No, tonto no ho sé.
0: O es posen les banyes o no, o sí o no, i punto. No pots dir que no ho sé, saps? Clar.
3: Pues sí, tio, sí.
0: Què vols que et digui? Vale, per tant, no ens ha enganyat la teva nòvia.
1: És real.
3: Ja teniu el salseig, no, ara?
0: No, no és salseig ni què.
1: És saber que tal una relació sana i jove. Pa. I el pare, què opines del Christian? Que t'ha deixat a caldo, eh?
3: No, és un bon home, la veritat.
1: Ah, sí?
0: Pues no diu el mateix a tu, eh?
1: No.
3: Ja m'ho imagino, però no passa res. Tot el que tiene de mi, que s'ho torni de volta cap a ell.
1: I la Carme, què tal, la teva mare?
3: Molt bé, l'estimo moltíssim.
0: Ens ha agafat el telèfon, hem parlat amb ella en directe.
1: Hem xerrat.
3: Ja m'ho han dit los amics, ja.
1: Bueno.
3: Si vos estava escoltant, lo que no volia dir res.
1: Ja.
0: Bueno, pues moltes gràcies, que vagi bé. I molta sort.
7: Bueno, que fos donin pel cul, maricón.
0: Per favor.
1: No? Ens ha dit que ens donin pel cul, maricón?
0: Sí, sí.
1: Ah, pues fes-ho tu.
0: Per favor.
1: Déu-n'hi-do.
0: Mare meva, com està la gent?
1: No, fatal.
0: Hola.
8: Este tío s'ha passat de rosca.
0: Dius, la que faltava.
1: Molt bé. Però mira, almenys sap diferenciar el bé del mal. Sí, molt bé.
0: Sí. Hola.
8: Bona nit a tothom.
0: Bona nit, guapa!
1: Feta, com es deia? No me'n recordo.
0: No me'n recordo.
8: Soc Sara.
1: De Sara!
0: Sara la marrana.
1: Sara la loca.
8: Sara la marrana, la teva puta mare, maricón.
0: Per favor, senyora!
9: Bomba.
1: Acabes de dir que s'han passat els altres i ens dius el mateix.
8: Escolta, que sigut...
0: Aquesta tia està psicòpata perduda. Psicòpata perduda, la senyora.
1: Què tal, Sara? M'has trobat a faltar veure'm amb roba interior o què?
8: Per què em diu això?
0: Bueno, per què diem això, si acabes de dir el que acabes de dir, tia? Estàs tonta del cul.
1: Ets dolenta, Sara.
8: Però per què... Oh.
1: Oh, un bé orgasme, Sara.
8: Però no m'he veure mai em digueu res així.
1: Està més loca que l'any passat.
0: Aquesta lirada que l'insultin.
1: Sara, una cosa...
8: Espira, això m'ho diu molta gent.
0: No s'equivoquen.
1: Sara, que estàs molt loca. Què ha passat en 2 mesos o un mes? Què ha passat, home?
8: En 2 mesos.
0: La medicació no te l'has pres aquests mesos,
1: no.
8: Voy a obviar eso que decís, porque... ¿Per què no em dieu res, algo bonic? Hola, Sara.
0: Bueno, guapa, és que no et podem dir res bonic després de les tonteries que ens dius a nosaltres.
8: No, ens has insultat. Teniu mania o què?
0: No, si ens insultes per la ràdio, pues clar que tenim mania.
8: No, us insulto.
0: Sí que ens has insultat, Sara.
8: Ai, Tomàs, carinyo.
1: Jo mania una mica li tinc, però em fa gràcia que li molo molt. Això em puja l'ego, sí, és veritat que m'agrada.
0: Et puja l'ego que te digui això una vieja que no està bé del cap?
1: Sí.
0: Ah, vale.
8: Una què? Una vieja que està mal de... Com dius?
1: A més, ja sabeu el que diuen, cuanto más loca, mejor folla. Llavors la Sara deu ser un partidazo.
0: Deu ser una guarra que flipes.
8: I ojo de loca no s'equivoca.
1: Ara! Grítalo, reina!
8: No s'ha de cridar per dir les coses. Escolteu-me.
1: Digues.
0: Jo te la regalo.
8: Vosaltres a mi no em dieu res bonic.
0: Bueno, a veure, tia, és impossible que diguem res bonic.
1: T'hem dit que les loques follen bé, això és bo. És positiu, Sara.
8: Com?
1: Que t'hemos dicho que las locas follan bien, que això és bo.
0: Ara li ha fet gràcia.
1: Em dile.
0: Està boja de veritat.
8: Que fill de puta, maricón.
0: És que veus? A veure.
8: Però
0: pots parar d'insultar-nos? Pots parar d'insultar-nos?
8: Però perquè... No. Ai, Tomàs. Ai, ja. Ja m'ho vull apuntar, Miquel. Miquel.
0: Què?
1: Hòstia.
8: M'encanta la teva
0: veu. A mi m'agrada quan no te n'has.
8: Que m'agrada molt de tu, Miquel.
0: Adiós.
1: Ah, però que ara ha canviat, eh? Ara li moles tu i no jo.
0: Ara estàs gelós.
1: Estic molt gelosa.
8: No, anem a veure-hi. No.
1: Sara, ja no et deixo que me la
8: lleves. Jo soc fidel al Tomàs.
1: Jo soc fidel al Tomàs.
8: Soy locomotivado.
0: Vale.
1: Ara.
8: Son locomotivado. No me...
1: Molt bé, el crit, eh?
8: Però el Miquel...
1: Miquel, sí.
8: Té un punt.
1: Té un cul? Sí, clar.
8: A l'hora de somriure, a l'hora de riure.
1: Però si és ràdio, no ens veus?
8: Uf! Que m'encanta.
6: Que t'encanta.
1: Vale. Mm-hmm. Però somriure, per on veus el Miquel? Si això és una ràdio.
8: O el Miquel és el Rubiales, no?
1: Exacto.
6: ¿Cómo que Rubiales?
1: Un piquito.
8: Rubiales es de pelo rubio.
1: Coño, ya no está Ros, es verdad, Miquel, ya el
6: bueno,
1: Ros.
6: Bueno, porque soy grande a 30
8: años. Ayer no. Es
1: que se tiñó como una rubia y ahora lo ha perdido. Ya vuelve a estar más moreno.
8: Tomás,
6: t'has ficat gelós, cariño. Sí. Per favor, aquesta tia està boja, de veritat, i punto. Ui, em sap greu. No, Sara, estàs boja i ja estàs malament del cap, i ja està, i no passa res.
1: Sara, amb la família, què feu, tu?
8: Estic malament, o sigui, del cap, no és veritat.
1: Sara, tu tens família o no? O sigui, bueno, tens germans o fills o nebots o algú?
8: Sí, tinc una filla.
1: No, no, filla, la meva.
6: Pobra filla, mare meva, el que ha hagut d'aguantar la teva filla.
1: La teva foia.
8: Ja té 22 anys.
1: Ah, sí?
8: Mira, se n'ha anat a currar allí a Vall de Llou.
6: Normal, ha marxat lluny de tu, lluny de casa, ha marxat la teva filla.
8: No,
6: clar.
8: Sí.
6: Però, marxat,
8: viu
1: amb qui viu, Sara?
8: Amb la meva filla.
6: Sí, la teva filla amb qui viu?
1: Viviu juntes?
8: Sí, però avui se n'ha anat perquè hi ha un festival a Vall de Llou.
1: Ah. S'ha anat a drogar per oblidar-te, perquè
6: normal, mare meva. És que normal.
8: No, per oblidar-me, sí, em té oblidada.
1: No, per favor, és que ja
8: m'imagino el menys mal.
6: Bueno, guapa, vinga, que el programa continua, que vagi bé.
1: Adéu, xau, Sarita.
6: Adéu, Sara.
8: Sarita no, Sara.
1: Vale, vale.
2: Què fas, que no ens truques? 93-545-68-68. Flash Urban.
9: Ayer la vi.
10: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
9: con su amiga en una calle de Madrid.
10: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: està bé la cançó, però a la vegada...
1: Saps?
2: O sigui, no t'agrada? Bé...
1: És un pastel.
2: Aquesta és... La... Com es deia aquesta?
1: Elena Rose.
2: Ah, vale, que em recorda Carol G. No, sí, no, no, no és... No.
1: Es diu La Setmana.
2: Bueno, doncs pues que acaba ja la setmana, perquè, madre mia.
1: Pues estem a dilluns!
2: Dios!
0: Que estem al primer dia de la temporada!
2: Dios, i ara el programa serà de dilluns a divendres!
0: Vamos!
2: Joder!
1: De dilluns a divendres!
2: I dissabte, sorpresetes.
0: Vamos!
2: Cuidao.
1: Que heavy. Anem a fer una broma telefònica?
2: Sí, per què no? Bona idea, Miquel.
1: A qui anem a trucar?
2: Doncs anem a trucar a una tia que es diu Esther, té 37 anys...
0: Dios!
2: I està soltera.
0: Dios!
2: El tema, avui amics i amigues... No, no, per tu no, perquè és del Luchito. I direu, qui és el Luchito? És una persona? Doncs no, és un vibrador.
0: No!
2: Que funciona amb una app del mòbil.
0: Què dius?
2: Sí.
3: Bomba.
2: Diu, la idea seria que la truquéssiu fent-vos passar pel servei tècnic de l'aplicació o del Bluetooth. Molt seriosos. Dient-li que després d'una actualització del dispositiu Luchito podria haver quedat visible per altres dispositius propers. A partir de què podeu anar complicant-ho, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Direm que hi ha hagut un problema amb l'app, que s'han filtrat coses i que hi ha àudio que s'ha emès a través de les xarxes i d'internet, concretament dels seus orgasmes. Mola, eh?
1: Anem a trucar a Luchito.
2: Luchito.
1: Oh.
2: Vale.
1: Dos. Vale, doncs vinga, estem trucant.
2: Es diu Brigitte.
1: A la Brigitte.
2: L'amiga que fot la broma. Té nom d'estripper.
1: És el que anava a dir.
2: Té nom de...
4: Hola, què tal? Ai, què? Este es el mensaje del contestador automàtic.
2: Ui, ho té a no molestar. Anem a tornar a trucar-la. Serà possible?
1: Doncs jo un dia a una festa vaig conèixer, i vale, això és real, una drag queen que es deia Brigitte.
2: Hòstia, sí. És que li pega una drag queen dir-se Brigitte. Natasha, no, també? Noms així molt extravagants. Ei!
4: Hola, què tal?
1: No!
4: El mensaje del...
1: Un altre cop!
2: Pues anem a trucar una altra tercera. Potser està al cine, o tocant-se amb el Luchito.
1: Potser està amb el Luchito.
2: Clar.
1: Luchito és un vibrador.
2: Sí, exacte, el seu com Satisfyer.
4: Hola, què tal?
1: No!
2: Jo crec que el té apagat, 100%. No hi ha res a fer.
1: No, provem més tard, ja està.
2: Quin desastre del sastre, home.
1: Vaya pinga.
2: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, per res, pues deixem la línia oberta perquè ens truquis.
5: Truca'ns.
2: Oberta.
5: 93-545-68-68.
1: Avui que volem saber si hi ha parelles que han començat o que han acabat aquest estiu. Vinga.
2: Exacte. Amoricitos de verano, buenos o malos.
1: Has començat una relació o has acabat una relació? Hola, bona nit.
6: Hombre, bona nit.
1: Hombre, no m'ho puc creure.
2: És la cabra del programa.
6: Tal?
1: No m'ho puc creure.
6: Què tal?
1: Ets... Qui ets?
2: Com et dius tu?
6: Carles Torres.
1: Dios!
2: Carles Torres va en busca de Torres.
1: Ens trucaràs el dissabte, Carles?
6: I tant, bravo, sempre.
2: Bé, tu has de trucar, eh? No oblidis, truca'ns.
6: I tant, que sí.
1: Por, que tio, això.
6: I què, com us han anat les vacances?
1: Molt bé, tio.
2: Bé, quina pena que no hem quedat, eh? Hauríem d'haver quedat tu i jo, tio, bueno, els tres per fer un sopar.
6: Ja. Quan vulgueu, us convido jo.
2: Ah, sí? Ah, on vius tu, Igualada, oi, era?
6: La plaça Calfons, sí.
2: No, no diguis tota la direcció, que potser et segresten. I quin restaurant t'agrada, Carles?
6: A mi, a quin restaurant? El sushi.
1: El què?
2: Els dofins?
6: El sushi.
1: El sushi?
2: Ah, el sushi.
1: Ah, vale, el sushi.
2: El sushi. Quin sushi t'agrada, Carles? Explica'ns, que ara estem molt amb gana.
6: Doncs espaguetis, també.
1: Però a veure, estem parlant de sushi, no d'espaguetis.
2: Sí, hi ha un sushi d'espaguetis, diu, allà guarrada. Carles, ja. Però quin t'agrada? Quin és el teu preferit? El nigiri, el maki, la tonyina, salmó?
6: El salmó.
1: El salmó.
2: El salmó.
1: T'ha sortit nòvia aquest estiu per menjar sushi?
6: Què va, no.
1: No. Vols una nòvia?
6: Sí.
1: Vols que et busquem una nòvia en directe?
6: Ah. Sí.
2: És que és una altra novetat del programa.

0: I tant.
1: Doncs vinga, va, obrim el telèfon.
2: 93 545 68 68.
1: El Carles va en falta d'amor i necessita que truqui ara mateix una noia i li digui coses romàntiques i marranes a la vegada, en directe. I ja està.
3: Exacte.
1: Vale? No han de quedar ni res. Què et sembla?
0: Vale.
1: Et sembla bé, Carles?
0: Bé.
1: Sí?
0: Sí.
1: Vale. Anima que truquin les noies, que no t'està trucant ningú, eh? Vaja.
0: Si no, és igual, no passa res.
1: No, però anima, que truquin. No,
3: Carles, digues una mica...
1: Ai, tinc una trucada.
3: Ojo.
1: Hola? Bueno.
3: Hòstia, així li va el Carles a la vida, sí. Clar. No,
1: anima que truquin, Carles, anima.
3: Va, Carles, convida les truqueu, ties a trucar-te.
0: Home, us vull conèixer.
3: Bé.
1: Molt bé.
3: Calavanes, el Carles.
1: Molt bé. Hola, bona nit. Collons, Carles.
3: Clar, són fans, però no. Al final no, eh? Volen parlar, però no.
1: Aquest és el telèfon, per si voleu conèixer el Carles.
2: 93 545 68 68.
1: No heu de quedar amb ell. Simplement heu de dir-li coses romàntiques i coses marranes, en directe. Ja està.
3: Exacte.
1: És el que vol el Carles. Oi que sí, Carles?
0: Sí.
1: Vale.
0: I tant.
1: Hola? Hola?
3: Ui, però què passa?
1: Collons.
3: La gent és molt dolenta, Carles. T'adones o no?
0: Sí.
3: Oh, heavy, Carles.
1: Hola?
4: Hola.
1: Hola, com et dius? Jo.
4: Andrea.
1: Andrea, des d'on ens truques?
4: Des de Girona.
1: Andrea, ja li pots dir coses marranes i romàntiques al Carles?
4: Ai, que fa vergonya.
1: Bueno, però pues... per això has trucat, no?
3: Clar.
0: No, és l'Andrea.
4: Carles, guapo.
0: Hola, què tal?
4: Com estàs, Carles?
0: Bé, i tu?
4: Molt bé, molt bé.
1: Però, un moment, Andrea, baixa'm el volum de la ràdio. Hòstia.
3: Carles. Bueno, almenys han interactuat mínimament.
1: No, és que ha penjat el Carles.
3: Ah, sí?
1: Ha penjat el Carles.
3: I l'altre, també?
1: També.
3: Ah, oh, vaja. Bueno, doncs molt bona història d'amor.
1: Hola?
5: Hola.
1: Hola, qui ets?
5: Soc la Susana.
1: Susana.
3: Ah, Susanita, què tal?
5: Bé, aquí, pensant amb tu, Carlos.
1: Baixa el volum de la ràdio, Susana, sisplau.
3: Sí, a més, el Carles ha penjat, Susana. Que ets drag queen o alguna cosa, no? Vaja veu.
5: Sí, és que estic amb les hormones que no paro.
1: Ah, sí?
3: Clar, de sobte és Carlos i de sobte, saps? Mm. Ai, Susana, sí.
5: Sí, sí, sí.
1: Susana.
5: Digue'm.
1: A veure com és un orgasme teu.
3: Però tu despertes els morts, clar, amb aquest orgasme.
1: Ai. Estàs plorant o estàs tenint un orgasme?
3: Ai. Susana, com et dius de veritat? Va, deixa de fer el tonto.
5: Vale, vale.
3: Va, com et dius?
5: Dic Maria.
1: Maria.
3: Oh. Molt bé, Maria.
5: Sí.
3: Maria, la que et fumes, perquè mare meva, com vas?
5: Sí.
1: Pots baixar el volum de la ràdio, sisplau?
3: És que no ajuda aquesta dona.
1: O aquest home,
3: o aquest trans, o jo no sé què és.
1: Bueno...
5: Ai, vale, pues adéu, vale?
1: Adéu.
5: Ara em tocaré un ratet.
1: No, toca't, toca't. Vinga. Que vagi bé. Adéu, adéu.
2: Aquest programa serà pitjor que una ressaca. Escoltes el Flash Urban. Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Has dit loco. Tu estàs loco o no estàs loco?
1: Està loco.
0: A veure.
1: Mira, els oients sí que estan bojos i, a més, clínicament he testado, eh? O sigui, real.
0: No, no,
1: és veritat, bro.
0: I és el primer programa de la temporada, per tant, agarra't.
1: Estan dies cinis, hi ha molt dèficit, és perquè no...
2: No, no, sí, sí, no, les coses clares.
1: Clar, no.
2: No, no, sí, sí. Toca'ns
3: ara. 93-545-68-68.
0: Hola, qui ens truca?
4: Hola, bona tarda.
0: Hola, qui ets? Bona tarda, sí.
4: Papul.
1: Com et dius?
4: Raúl.
0: Raúl. Ah, Raúl. Des d'on ens truca, Raúl?
4: Sí. És Igualada.
0: Què passa, Raúl d'Igualada?
4: Vull buscar nòvia.
0: Vols buscar nòvia, Raúl d'Igualada?
4: Sí.
1: Però, Raúl,
4: sí.
1: Tu ets amic del Carles, no?
4: Sí.
0: Vale, però tu vols buscar nòvia o vols que truqui una noia perquè et digui marranades en directe?
4: No, no, no, que... Vull buscar només la noia.
1: Ah, tu és un tio seriós i romàntic, vol nòvia, vale?
4: Sí.
0: Déu meu. A veure, clar, t'hem de conèixer una mica, perquè les noies que estiguin escoltant la ràdio sàpiguen sí. A qui truquen, saps?
1: Clar, clar, clar.
4: Ah, vale.
0: Explica'ns alguna cosa de tu.
1: Sí.
4: Mira, buscava una nòvia que tingui la meva edat.
0: Quants anys tens?
4: 39.
0: 39.
4: I a veure si trobo nòvia.
1: Porque voy salido. Ah, porque vas salido. Mare meva, Raúl, però aquesta no és la millor forma per presentar-se, no?, a les possibles candidates.
0: T'estàs venent molt malament, Raúl.
4: Ah, vale, perdona.
0: No, no, tu sabràs.
1: Ah, compensa-ho amb algú romàntic. Digue'ns les aficions que tens, a part de pelar-te-la com un mico.
4: No sé.
0: No tens aficions?
1: Déu-n'hi-do.
4: No.
0: Vale,
1: és com
0: tant,
1: un bolet, aquest nen.
0: És un home que va molt calent i no té aficions de 30 quants anys?
1: 39.
4: Sí.
0: De 39 anys.
1: I ho diu molt raro, també ho hem de saber.
0: Vale. Si ara mateix hi ha una dona disposada a conèixer el Raúl de 39 anys d'Igualada, que no té aficions i va molt calent, que truqui al telèfon de la ràdio.
3: 93-545-68-68. Doncs
0: pues mira, està sonant el telèfon.
1: A veure?
0: A veure. Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Ah, doncs pues és un home.
1: Bueno, Raúl, t'agrada també les tites o no?
4: Sí.
0: T'agraden les tites, també.
1: Bé, molt
0: ara,
1: bé.
0: És bisexual.
1: És bisexual, bé.
0: Qui ens truca?
5: Arnau Morera.
0: Arnau, des d'on ens truques?
5: Des de Vallmoll.
0: I tu truques per parlar amb el Raúl?
4: Sí, està parlant de...
0: Tu truques per parlar amb en Raúl?
5: Sí, tant.
0: Ah, vale, doncs mira, ja li pots preguntar coses.
1: Digue-li algú.
5: Hola, Raúl, com estàs?
4: Hola, bé.
5: Bé?
4: Sí.
5: Vale, si volia una pregunta.
4: Què?
1: Respecte, quan... La pregunta amb respecte, eh?
5: No, sí, i tant.
1: Vale.
6: Vull una nòvia.
5: Tens una teta llarga o no?
0: Com?
5: Tens una teta llarga o no?
1: Que sí, ah, que sí, dius si la tens llarga, Raúl.
0: Sí o no?
4: Sí.
0: La té llarga.
1: La té llarga. Carlos, es deia, el tio?
0: Arnau.
1: Arnau, perdó.
4: Arnau.
5: Sí, Arnau.
1: Vale, aquesta pregunta a on et porta, Arnau? A veure, segueix.
5: Doncs, bueno, a mi m'agrada molt. És que vaig molt calent.
0: També vas molt calent, igual que el Raúl.
5: Sí.
0: Vale, doncs, Raúl, digue-li algú marrano a l'Arnau.
4: Sí. Hola, bonic.
0: Algú marrano.
1: Marrano, no bonic.
4: Pues fulla.
1: Sí, clar, és que això em tira molt enrere. Jo imaginar-me aquest quadre és que em tira molt enrere.
4: Es que dice, busca, dile algo asqueroso.
5: Arnau, Raúl, som la teva nòvia. Que no truqui més a la ràdio, eh?
0: Bueno, guapos.
1: Ja m'estic confonent amb tanta cosa.
0: Ja no sé, perquè no sé quina està més malament que l'altra.
1: Està succeint, no?
0: Clar, per favor. Qui està més malament que l'altra?
1: Hòstia, puta.
0: Per favor.
3: 93-545-68-68.
0: És el telèfon del Flash Urban. Volem saber si alguna relació ha acabat o ha començat aquest estiu passat, eh?
1: Exacte. Relacions d'una nit, d'una setmana, d'un mes, el que sigui. Volem saber com ha acabat, així de clar.
0: Estan passant moltes coses al programa d'avui, per ser el primer.
1: Avui està sent un programa molt, molt polivalent. O sigui, hem tingut de tot.
0: Però de tot és tot, eh?
1: I cada cop, com sempre, quan més tard, més bojos els oients. Això també és cert.
0: Sí, sí, les coses clares. Anem a regalar la samarreta de Flash FM?
1: Dius, tenim samarretes encara?
0: Ui, suposo.
1: Déu-n'hi-do, encara tenim? Ojo que només quedin del paperí i tenim un drama, clar.
0: No, clar. Hola. Hola, qui ets?
1: Clar. ara ja està derivant en això el programa.
0: Ah, anem a cap... Però això és un dia o un orgasme?
1: No, no estem. Asseu-te.
0: Qui ets?
1: Sembla el Jaume Riu quan va borratxo, una mica.
0: El cel sigui.
6: Alfonso!
0: Alfonso.
1: Alfonso, què te passa? Per què estàs així, tio? Explica'ns.
0: No, home, no!
1: Déu-n'hi-do!
0: Però si teniu la valentia de fer aquestes tonteries, feu-ho de veritat?
1: Home, no.
0: Clar. Hola? Ara la cabra. Molt bé.
1: Però què us passa? Esteu malalts, eh?
0: Ara una altra, va.
3: 93 545 68 68.
0: Hola? No, una tard. Hola?
1: Molt bé, aquest pet. Aquest m'ha agradat bastant, eh?
0: Hola?
7: Hola, buenas.
0: Hola, qui ets?
7: Os Ulpi, de Benicarló.
0: Home, una persona decent.
1: Bueno, encara no ha parlat, encara no ha parlat massa, eh? A veure, què te passa?
7: No, gemidos no en farem. Menos mal.
0: Com et deies, perdó?
7: Ulpi.
0: Ulpi.
1: Vaya, bueno, el nombre tampoc és molt normal.
0: Ulpi de Benicarló.
7: Bueno, Ulpi de Benicarló, no és normal, no.
0: Què t'ha passat, Ulpi?
1: A veure...
7: Que surto de la faena i dic, escoltam-vos, i no sé, però si podia demanar una cançoneta o algo.
0: Bueno, aquí no es demanen cançons,
1: sí,
0: Ulpi.
1: T'ho has trucat per interès. Avui demanem nosaltres, avui sempre demanem nosaltres, i estem demanant que ens expliqueu què tal l'estiu, si heu tingut algun rotllo d'estiu. Explica'ns tu com ha anat.
7: Rotllo d'estiu, pues no cap. No, no, ni mig. No treballant tot l'estiu i a pie del cañón, i patinant.
0: Ni un lío ni res de res, Ulpi.
7: No res.
0: Per què?
7: Lamentable.
0: Per què?
7: Lamentable.
1: A què te dediques, Ulpi?
7: Pues treballo en un supermercat, venent i
1: reportant. Ja, però...
7: Faena d'estiu.
0: I no t'has lligat mai a una clienta?
1: O alguna reponedora, no? Algo així. Hi ha mucho folleteo en los súperes.
7: No.
0: Tu ets un professional.
7: Trabajamos en almacén i no... No sortir la situació, tampoc.
0: Pobre Ulpi, està dos veles, el
1: Una llàstima tot plegat.
0: Bueno, Ulpi, molta força, guapo.
7: Sí, home, sí.
0: Que vagi bé.
7: Adéu.
0: Hola, qui ens truca? No, ningú.
1: Perfecte. Jo només vull dir una cosa, Miquel.
0: Què?
1: Que acabo de rebre un WhatsApp d'un tio que està amb el seu amor d'estiu, que es diu Ari, i que diu que ara estan junts i que li preguntem a l'Ari que què tal el seu amor d'estiu.
0: Anem a trucar-lo.
1: Pot ser bona idea, jo crec.
0: Seria una molt bona manera d'acabar el programa d'avui, eh?
1: Ojo, la foto del tio, també és veritat.
0: Bueno, tieso.
1: Ara estan junts, ens ha dit. Dios, sona com el cole.
0: Sí, sí. Hola?
8: Hola.
1: Ari?
8: Hola.
0: Ari, què tal, com estàs?
8: Hola.
0: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM, Ari?
1: Ah, era un contestador fals.
0: Hola, ens l'hem menjat!
1: Mare meva! Doncs pues tornem a intentar-la.
0: Anem al telèfon.
1: Clar, Déu-n'hi-do, però la gent que fa aquestes merdes ja està passat de moda, no? Lo de hola, has picado? És que és horrible. Eso sí que és boomer. Menos mil de aura, eh? Dios, ja són quasi les 11, Déu-n'hi-do. Com ha passat el programa?
0: Ha passat volant.
1: Sí, sí, Déu-n'hi-do, què està passant?
9: Hola?
1: Ari?
9: Sí.
0: Ah, ara sí que ets
1: ara
0: tu.
1: Ara sí que ets tu. Va. Oye, què és aquest contestador de merda que tens? De broma.
9: Ah, tenia que caure.
0: Que cabrona, ho has fet expressament.
1: Serà possible? Ens ha deixat com el cul.
0: Escolta, Ari, aquest estiu has conegut el teu nòvio.
9: Exacte, correcte.
0: I què tal?
9: Molt bé.
0: És l'home de la teva vida?
9: Serà l'home de la meva vida.
1: Yo! Ojo! Bomba. Va més forta que el vinagre!
0: Com us va conèixer?
9: Pues si t'expliques, realment va ser tot per les redes socials i una amiga.
1: Ah, quina xarxa, l'Instagram o Tinder? Clar.
9: El Tinder ell no el té, així que sí, l'Instagram.
1: Va ser per Insta, vale.
0: I què tal? Què vau fer a la primera cita?
9: Bueno... Vam anar a beure unes copes i les copes pugen i, bueno...
1: Però unes copes a un bar maco romàntic o era bar tieso chino?
9: Algo romàntic.
1: Vale. Mm-hmm. I va convidar ell, no?
0: Sí, no?
9: Sí.
0: Ah, vale, menos mal.
1: Caballero.
0: Està amb tu?
9: Jo pensi faltaria.
0: Està amb tu?
9: Sí, està aquí, mira.
0: Ja, ja heu formalitzat que sou nòvios o encara no?
10: Encara no.
0: Jo crec que ara mateix seria un bon moment...
1: Jo crec que sí, eh?
0: ...perquè siguin nòvios.
10: Tu creus?
1: Jo estic convençudíssim.
0: Sí. Sí o no?
10: Si tu vols.
0: Ari! Baixa molt el volum de la ràdio, sisplau. Ari, tu vols ser el nòvio de...
9: Jo sí.
0: Vols ser la nòvia de qui?
1: Del nòvio. Ni puta idea. Ah, aquí surt, perdó. Del Serrat.
0: Del Serrat?
9: Jo sí.
0: I el Serrat vol ser el nòvio de l'Ari?
10: També.
0: Són nòvios!
1: És oficial?
0: Són nòvios!
9: Sí, és oficial.
0: Són nòvios!
1: Dios! Beso. ¿Eso era un beso o un accidente?
9: Un pato.
1: Ah, vale, molt bé. Vale.
0: Bueno, pues molt bé, parejita, ja sou parejita, eh?
1: Enhorabona. Oye, ¿qué tal, el sexe ve a la relació o no? Això ho preguntem sempre.
10: Això ho vull preguntar-li jo a ella.
1: Què, Ari, què tal, t'escalfa molt o no el Serrat?
9: Bastant.
0: Dios, que
9: la
0: heavy.
9: La temperatura puja cada dia.
1: És bastant cani, el Serrat, per la foto, sí o no?
9: Bueno, és un xulo de playa, no?
0: És un xulo de playa, clar
1: que sí. És un xulo putes, i bueno.
0: Així t'agraden els nòvios, eh? Bueno. Molt bé, nòvios, que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Adéu, guaperes.
9: Gràcies.
1: Adéu. Ciao.
0: Bueno, que ja hem superat el primer programa de la temporada.
1: Escolta, molt bé, eh? Molt bé, que ràpid ha passat això.
0: I en queden molts més. Doncs bé, que demà més a partir de les 8. Aquí, al Flash Urbana, Flash FM.
11: I para todos.
0: Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, chavales.
11: Adéu. Esto dice así.

0: Sens dubte, eh? Quina elegància, per favor, aquest parell, els holandesos, a Notter, fent això que es diu Talk to You, que és el mega crack de la setmana, una setmana més aquí a Flash FM. This is Flash FM. I per això hem començat amb ell, per estrenar-nos de la millor manera possible en aquesta nit de ritme. Després del Flash Urban, el Miquel i el Tomàs, que ja van abandonant l'estudi de Flash FM. Jo sóc el Maravall i em quedarem vosaltres posant-vos tota la musiqueta que us fa falta en aquesta nit de dilluns a dimarts. Clar que sí. Vinga, anem a fotre-li, anem a fotre-li.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: Doncs vinga, va, escolta, comença a sonar ja aquesta melodia preciosa del Un Ara Más del Mike Towers. També tindrem la nova d'Ozuna d'aquí una estoneta al costat d'Omar Kurz, el Zizi, el Bad Bunny amb el Baile Inolvidable, una mica de David Guetta. Pinta molt bé aquesta nit, que ningú desconnecti i puja el volum. Això és Flash FM. Yeah.

Aquesta és deliciosa, eh? Déu-n'hi-do, que bé que sona això que es diu Fire Fire, directe des de les pistes de ball de tot el món, de Sud-àfrica, el Ximsa, el DJ i productor, al costat de Kasango i Arco, per fer aquest tema xulíssim que posem aquí a Flash FM. Escoltes El poder del ritme. I a més, en la propera estona també tindrem els Flashy Ice Cream per aquí col·laborant amb els 30 UFAM, Rau Alejandro i Andeli Fate. Pinta bé, passant 2:15. Anem amb la propera, una mica de... Què us sembla, això, eh? Tornar a l'àlbum de l'estiu, el Baifo del Quevedo, el Canari, amb aquesta que és un homenatge a la seva...

aquest parell, que estan especialment tristos, pobrets. El Jay Wheeler i l'Omar Kurtz amb el De Lejitos Remix, per favor, que els han deixat i que estan, bueno, que necessiten que algú els porti a ballar, a fer una copeta o qualsevol cosa, que algú els animi, perquè realment doncs, fan una mica de llàstima i tot. En qualsevol cas, sona una Flash FM, escoltes el poder del ritme. Quan ens apropem cap a les 12 de la mitjanit, d'aquí no res, una mica de BL, també tindrem la Noel Doble A col·laborant amb el 6ix9ine aquí a Flash. Abans, però, un dels temes també de l'estiu, que és aquest d'aquí, la veu de Greasy, col·laborant amb Farruko i Steve Aoki, amb aquest tema tan xulo, molt festivalero, que es diu Ya pa' qué.

0: l'ha fet millor impossible, eh? Això dels holandesos a Notter, que es diu Talk to You, un dels temes de house més importants d'aquests últims mesos al panorama internacional. És el mega crack de la setmana aquí a Flash FM, per si no ho sabies. I per això l'hem fet servir per començar nova hora aquí a La Camana. This is Flash FM. Així és, i així, de fet, deixem enrere ja el dilluns, quan passen 3 minutets de la mitjanit. També, de pas, deixem enrere ja el mes d'agost, perquè comença el mes de setembre, que espero que sigui un mes molt bo per tots vosaltres que esteu aquí escoltant a aquesta hora. Per tant, res, per part nostra, és un plaer saludar-vos i tenim 60 minuts més.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, plens de ritme, plens de, per exemple, J.C. Reyes, preparat per sonar, també Omar Kurch, o també Anna Mena i Lola Índigo, en aquesta nit aquí a Flash FM, amb un dels temes de l'estiu que es diu Petitoa. Ja sonant a Flash. Niño.

mira que n'ha fet moltes, el Bizarrap de Music Sessions amb grans artistes del panorama urbà, però poques com aquesta, la número 0, amb la veu d'un dels grans del Daddy Yankee, les trompetes, la producció clàssica del Bizarrap de l'argentí. Tot plegat per fer aquest èxit tremendo, eh? Te l'hem posat quan passen 3-4 minutets de quarts d'una de la mitjanit aquí a Flash FM. En aquesta nit de ritme, on d'aquí una estoneta tindrem, per exemple, Quevedo amb el Columbia, també el Sile Kid Voodoo amb el Memareo, o fins i tot Steve Aoki amb la Zuquita, pujarem revolucions. Mentrestant, ens quedem amb una mica de produccions de casa nostra. Estem parlant de Devita, productor de Sabadell, que ha fet conjuntament amb el nostre jefe d'equipo, el Sergi Domena, que s'han tret de la màniga un tema molt estiuenc aquest estiu 2026. I ja sona per aquí per Flash. Es diu Molt Malament. Oh.

amb el Movimiento de Sant, obra del francès Ugel. Les veus són de la cantant americana Ultranate, tot plegat per fer un dels temes d'aquest estiu 2026 que es diu Movimiento de Sant i que ens serveix per apropar-nos a la una de la matinada. I, per tant, donar per completada ja aquesta primera hora del mes de setembre. Família, flaixeros, flaixeres, que esteu aquí a aquesta hora connectats, connectades. I arribarem a l'hora en punt amb una mica de Remember. Escoltarem El Teléfono, de Víctor El Fader. També el Bobe, l'artista barceloní ja preparat per sonar. I també un dels temes d'aquest estiu, el nou remix dels Rayos de Sol. És Henry Méndez i companyia sonant a Flash FM. Flash FM.

0: actuacions d'aquest estiu 2026, la que fan el Quevedo amb l'Elvis Crespo. Segurament no ens ho haguéssim imaginat fa mesos si ens diuen que la cançó de l'estiu seria del Quevedo col·laborant amb l'Elvis, però és que realment un tio amb la seva trajectòria, doncs, fantàstic, eh? El tio aquí cantant a les mil meravelles sobre la graciosa, aquest illot de les Canàries. This is Flash FM. De fet, és el nostre número 1, per això hem començat nova hora amb ells, amb el Quevedo i amb l'Elvis Crespo, en aquesta matinada de dilluns a dimarts. Família, passen 3-4 minutets de la una. Comencem una nova hora de ritme aquí a Flash FM. Va, som-hi!
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: D'aquí no res, una mica de Maluma. També tindrem la Lola Índigo. De moment ens quedem amb una mica de Latin House, la combinació que fan Gordo, el DJ i productor d'origen guatemaltec, amb el Rainier Zone, un tio que li va molt la tralla. S'han unit per fer aquest tema que es diu

0: manera que el John Summit, el productor de House estatunidenc, triés a ell, el Feid, el Fercho, el colombià, per fer aquesta cançó que es diu Chica 305. A la veu del Feid queda molt bé en l'electrònica. No és la primera vegada que ho fa. Per tant, ens mola, ens agrada. Espero que tu també hi t'anem posat aquesta hora. Aquesta Chica 305 aquí a Flash FM, el poder del ritme. A més, això ens serveix per apropar-nos cap a quarts de dues de la matinada aquí a la que mana. Espero que estigueu tenint
1: Flash.
0: Una bona nit. Seguim el ritme. De fet, ens quedem ara amb Bad Bunny, que ens porta cap a Nova York, però vaja, també escoltarem una mica de Figaflaues, tenim el Rels B ja preparat, inclús també Mike Towers i el Daddy Yankee. Com veus, en la propera estoneta, artistes de primera línia mundial, perquè no se t'acudeixi canviar d'emissora. Això és el poder del ritme.

Ja ho diuen, eh? Les coses bones lleguen al golpito, que és una manera, una expressió canària de dir que les coses bones triguen a arribar, eh? Poc a poc i bona lletra. De mica en mica s'omple la pica, també podríem dir aquí a casa nostra. En qualsevol cas, és l'expressió que fa servir al Quevedo amb les noies d'aquesta orquestra fantàstica que es diu Nueva Línia, amb aquesta cançó que es diu El Golpito, que te la posem aquí a Flash FM. Escoltes El Poder del Ritme. Per apropar-nos tranquil·lament cap a les 2 de la matinada, moment per escoltar, per exemple, Danny Ocean amb el seu gran hit, el Merreuso. També tornarem a Quevedo o Jay Wheeler i Omar Kurz amb el de Lejitos Remix. Abans ens quedem a casa amb els tiets. Així sona això que es diu Era Això.